0: que són, no?
1: Clar,
2: és una pena que no sabien qui són perquè s'han perdut una gran cosa. Les haurien de repetir, les Tortugues Ninja.
0: No, ja en van fent versions. El que passa és que, clar, a la gent cadascú veu coses diferents i abans tots veiem el mateix, que és el que
2: veus,
0: passa.
2: D'això que parlarem avui no se'n pot fer ni una versió perquè és tan original, tan únic, tan irrepetible que no es pot versionar, perquè a més en si mateix això que explicarem i aquest personatge ja és una versió de moltes coses, i perquè el moment sociopolític que estem vivint no ho acceptaria, no ho permetria en certes coses, i crec que no s'adequaria a la situació del moment. Bé, són coses que jo penso. Avui venim a celebrar un aniversari, un 50è aniversari d'un home que té 68 anys i que és una celebrity perquè n'ha fet moltes de coses a la tele i de les més atrevides que mai s'hi han fet a la tele. Estic parlant de Javier Gurruchaga i l'orquestra Mondragón.
3: Que barbaritat, que barbaritat, Robert Calvo. Robert Calvo, que barbaritat. Ladies and gentlemen.
0: Que m'encanta, quina energia.
2: Ara ho escoltarem.
3: Ai.
2: Hola, Javier, bueno, bienvenido a tu
3: sección. Que barbaritat, Robert Calvo. Incredible.
2: Aquest home va néixer el 12 de febrer de l'any 1958 a Sant Sebastián. És fill d'Antonia Iriarte i de Vicente Gurruchaga, que eren cuinera i ferroviari respectivament. Ell des de jove va tenir passió per la música, però clar, va haver d'anar a la mili. Allà el van deslliurar de fer purament el militar, diguéssim, i li van donar un saxofon i li van dir: "Aprèn música."
0: Imagina't.
2: I a partir d'allà va anar practicant, però finalment va entrar a filosofia i lletres per abandonar aquesta carrera i dedicar-se als escenaris. L'any 1976 va néixer la mítica Orquestra Mondragón, que és una formació que no s'ha repetit a Espanya, és a dir, no s'ha repetit perquè ells segueixen vius i vigents, perquè ells segueixen celebrant la vida i celebrant la música damunt dels escenaris. Vindran a la tardor a Barcelona. Ara aquests dies estan al País Basc, a Euskadi. I fa uns dies Javier Gurruchaga ha estat aquí a l'estudi d'Onda Cero amb la Júlia Otero, a Júlia en la Onda, i et porto un moment, perquè avui parlarem d'una cosa que passava allà pels anys 70,
0: mitjans
2: als 70, i que a dia d'avui passa per d'una altra manera. I és Javier Gurruchaga qui ens ho fa veure en dos moments de la seva vida diferents. Ja veuràs. Això és el que va passar fa uns dies aquí a Hello.
4: Todo empezó hace 50 años, en el año 1976. Ahora, escucha con atención, porque vas a ver, por recordar un poco, cómo era el mundo y cómo era España el año en que nació la Mondragón y con ella Javier Gurruchaga. Viajen con nosotros a 1976.
5: Ese año...
6: ¡Feliz año 1976!
5: Empezamos a transicionar.
7: Puedo prometer y prometo.
5: De la dictadura a la democracia.
8: El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
5: Aunque en Argentina recorrieron el camino inverso.
9: El país se encuentra bajo el control operacional de la junta militar.
5: En la gran pantalla se llevaron los taxistas coléricos.
10: ¿Con quién puñeta crees que estás hablando?
5: Y las adolescentes ensangrentadas.
11: ¡Carry la loca! ¡Carry la loca!
5: Y en la pequeña... la música.
12: Música y estrellas.
5: Las estrellas.
13: Programa Palmarés con Bárbara Rey, medalla de oro de la belleza.
5: Y los primeros debates en prime time.
14: Y en la clave se han podido tratar hasta ahora todo tipo de temas.
5: En la publicidad, el machismo siguió campando a sus anchas.
15: Pórtese como una mujer. Haga que su marido le compre una Kelvinator.
5: Y en la calle siguió reinando la represión.
16: La calle es mía.
2: La meravella d'aquell moment de l'any 1976 és que ara girem la vista enrere i em sembla perdó, David, impossible, no?
0: Sí.
2: Aquesta peça que escoltàvem més en Guillem Zaragoza.
0: Sí, mai tant.
2: Fa aquest resum de l'any 1976 en el qual la Mondragón va néixer. I jo sempre em preguntava això de Mondragón, per què li havien posat, que es deia Orquesta de Mondragón, per això.
17: Bueno, el psiquiátrico se llama Santa Aguedad, creo que sigue existiendo, vamos. En el dicho popular se decía, ay, te vamos a mandar a Mondragón, porque sí. Es allí donde, en Arrasate, Mondragón, donde está este
4: psiquiátrico,
17: centro, ¿no?
4: Sí.
17: Este psiquiátrico, ¿no? Pero bueno, en el dicho, pues Mondragón, tal, pero no pasa de ahí, pasa del nombre, sonaba bien, sonaba musical, sí. Era la época en que mucha gente, muchos grupos se llamaban Orquesta, la Majabirul Orquesta, la Orquesta Platería, la Orquesta no sé qué, y nos pusimos Mondragón, sí, fue fácil, fue bastante fácil.
2: És a dir, per un psiquiàtric.
0: Que bo, perquè a més jo he estat a Arrasate i...
2: Ah, sí?
0: Sí, Arrasate és el nom en basc i

0: Sí. De Mondragón, i de fet pensava, dic, a veure si realment és que ell va néixer aquí o alguna cosa d'aquestes, i ara doncs mira, queda perfectament explicat. I vaig estar perquè, bueno, alguna competició no és lluny de...
1: No vas estar al psiquiàtric.
0: No, però les pistes d'atletisme sí que a vegades són una mica la mateixa cosa. Que interessant, i això, no? El fet de dir, pues, una mica volia dir l'orquesta Pallà, no? L'orquesta que està tocada al bolet, que sí.
1: Una orquesta, una formació que, saps què em fa la impressió, jo crec que tothom estarà d'acord amb el que dic, que és que no s'autocensurava d'entrada, feia el que donava la gana, feia allò de, val més demanar, com és, perdó que demanar permís, no?
0: Sí, fantàstic.
1: Em fa això.
0: Sí.
1: A mi m'agrada molt una cosa de, que ara començàvem a escoltar i que ara continuarem escoltant, que era la benvinguda de Javier Gurruchaga, aquell programa mític que va fer que es deia Viaje con nosotros.
0: Quina meravella.
1: I que jo crec, David, que tu hauries d'incorporar aquí a Nits de Ràdio o els shows que facis en el futur, si és que en fas algun altre,
0: sí.
1: Doncs hauries de cantar això a l'entrada
0: i
1: llavors ja seria espectacular.
0: A veure.
1: Passen i vean.
0: Ostres, és veritat, que bo.
2: Hola amiguitos, niños y niñas, monstruos y monstruas, con vosotros la maravillosa orquesta Mondragón.

0: is as the sexy ficción. Vamos a dormir en la jaula del vampiro y despertaremos más.
1: I parlava de la mujer barbuda, David. Deia unes coses, unes barbaritats. Això formava part de l'inici d'aquell programa Viaje con nosotros, que va ser un gran programa de televisió que va emetre's a Televisió Espanyola l'any 1988 i que conduïa ell mateix. Ell feia una mica allò de l'auca del senyor Esteve.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Tot des de l'auca, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Aquest programa que tenia humor, gags, paròdies, no? Música, entrevistes...
2: Fixa't una cosa, perquè jo el recordo... Clar, si és del 88 jo tenia 11 anys, per tant el recordo doncs això, no? De veure'l amb curiositat, no? I a mi tot el que toqués humor i interpretació m'interessava molt. I clar, és molt curiós perquè jo tenia la sensació que era un home gran, el Javier Gurrutxaga. Sí, sí. I era molt jove, havia de ser molt jove en aquella època. Per tant, em semblava molt gran ara, i en canvi, per exemple, ara comparativament... que veig també, o que aquests dies s'ha posat de ressò el Quimi Portet, el Manolo García, l'último de la fila, ostres, doncs jo el Manolo, clar, ja li veig que li passen els anys, i que, escolta, es manté molt bé, són dos exemples de gent que encara està als escenaris donar-ho tot. Però clar, dius, ostres, és que ha passat molts anys. En canvi, el Manolo el veia més jove, molt més jove aquella època que el que seria el Gurrutxaga, i en canvi els dos doncs, són senyors que, escolta, que a la seva edat, escolta, en riu tant dels Rolling Stones, aquí tenim dos grandes, eh?
1: Mira, parlarem avui dels Rolling Stones, ja veuràs.
2: Molt bé.
1: Acabo de calcular-ho. Si va néixer el 58 i això es va fer el 88, tenia 30 anys.
2: 30 anys, però semblava que en tingués molts més.
1: Sí, semblava que en tingués 50, la veritat.
2: És que sí.
1: Però és veritat que abans, no sé, els homes quan tenien 50 anys es veien un senyor gran,
2: sí, sí, sí.
1: I un home amb 50 anys es veu un noi jove, una persona jove gairebé.
2: Sí, sí, sí. En molts casos. T'ho dic jo, que em queda un any per fer-lo.
1: Sí. No, sí. Doncs estàs hecho un xaval, David.
2: Que barbaritat! Ladies and gentlemen, vea, passin i vean!
1: Sentim allò de viaje con nosotros
2: a un lugar i disfruten. Quina meravella. De tot el passar
1: i disfrutem.
2: Que bo.
1: De les hermoses històries que les vamos a contar. Quina meravella aquesta cançó que a més a més a l'audiència d'aquesta casa els ha acompanyat tants anys.
2: Home, i aquell moment que començava i na na na na na na na na na na na na. És meravellós.
1: Pues a més a més, jo m'agradaria preguntar-li a Javier Gurrutxaga per què sent de Donosti, de Sant Sebastián. Tiene este acento, sí.
2: És veritat, és veritat, és veritat.
1: No sé, perquè a més, quan parla, jo podria entendre que fos el personatge cantat.
2: Sí, ja t'entenc.
1: Però el personatge parlat també parla així, m'entens?
2: És veritat, és molt interessant això que dius, tens tota la raó, perquè podria ser com un...

0: una forma de cantar, com li passa al Sergio Dalma, per exemple. Sí, no? Sí. Sergio Dalma no té una veu tan rasgada quan parla, és quan canta que canta d'aquella manera, canta amb aquell to, amb aquella postura, no? I ell no, és que ell és que parla així, o sigui, o és un personatge 24 hores al dia o almenys mentre està públicament, no?
1: Fixa't, ell explicava en una entrevista que ell és una

0: gràcies a pintar-se, a posar-se perruques, a posar-se ulleres, a posar-se sobretot amb dents postisses.
1: Que bo.
0: Que jo crec que va ser dels primers a posar-se dents postisses a la tele i després van venir les tresines, que ara no sortia el nom.
1: Sí, sí,
0: la cubana.
1: La cubana, i tant.
0: I tants altres que van començar a posar-se aquestes dents postisses tan típiques dels 80, llargs 90. Sí. En fi, Viaje con Nosotros va ser un programa meravellós.
1: Jo recordo, perdona, amb molt de carinyo, els gags en què hi feia de la seva mare, del seu pare, una relació que tenia amb ells ben especial. Era molt...
0: La família Gorruchaga, es deia aquell programa.
1: Ai, quina meravella.
0: Aquest Viaje con Nosotros, que es va emetre l'any 1988, va ser nominat al Premi Ondas i va ser un referent de l'època. T'he de dir que també Javier Gurruchaga, això no t'agradarà tant, va participar a la teva estimada Bola de Cristal.
1: Sí, correcte, ho sé. Era dels pocs que salvava de la Bola de Cristal.
0: Menys mal.
1: Sí. No, l'acabava veient i els ratos que sortia ell jo m'ho passava bé. O sigui,
0: hi havia Alaska, Pablo Carbonell, Pedro Reyes... Anabel Alonso, i llavors això que feien de... això que deies tu de... perdó, dels pares de Javier Gurruchaga, que eren Gregorio i Cayetana.
1: Això, Gregorio i Cayetana, que bo.
0: Bé, aquest Viaje con Nosotros, David, sí, va tenir molts gags, molts sketchos, però jo em quedo amunt que, ostres, ho penses i dius, això ho van fer en aquella època amb el president a la presidència i amb la periodista fent de periodista en un mitjà... La van imitar ella, ell no el van imitar. Estic parlant de la imitació que fa Javier Gurruchaga de Victoria Prego, entrevistant Felipe González,
1: sí,
0: va dir Javier Gurruchaga. Javier Gurruchaga fent de Victoria Prego, entrevistant Felipe González, però encarnat, o dir, li donava vida, un senyor amb condroplàsia.
1: Ah, sí, i tant.
0: Recordem aquell moment perquè em sembla impagable.
2: La primera pregunta tiene una serie de cosas que recordar al señor presidente, como presidente de todos los españoles. Bueno, mañana a las 9:30 tiene que ir a llevar a los niños a la escuela. A las 11 tiene que ir a recoger unos árboles japoneses, enanos, especiales, que para su jardinería, la playa. Después, a la 1 tiene que jugar al golf con este humorista Cole. Y a las 2:30 tiene comida con los Solana y los Boyer. Carmen ha dicho qué pasa. Bueno, la primera cuestión puntual, la primera cuestión que yo creo que preocupa a la sociedad que está en la calle, a la gente de la calle, a todo el que va por la calle, es... Usted está desgastado. ¿Desgasta el poder? Es obvio, el señor presidente del gobierno está desgastado.
3: Non, il n'y a aucun problème. Vous pensez que si je suis ici, c'est pour mettre les choses à point, parce que...
0: S'ha de tenir un parell de...
3: Moi, je suis ici pour rien.
0: De d'allò? Per fer això a la tele, David?
1: Totalment.
2: El pueblo realmente no...
1: És veritat que era francès aquell actor.
0: Sí, sí, a més és, vull dir, imitar Victoria Prego amb Victoria Prego de cos present gairebé, doncs em sembla tenir molt valor.
1: Era molt, molt, molt valent i molt necessari, no? Com totes les coses, després s'agradarà més o menys. A mi, amb certs punts, em recorda Rick Gervais, per exemple, el britànic d'ara, amb aquests punts de ser molt directe, però, escolta, necessari, no? Que bueno, jo l'admiro moltíssim, crec que és un talent descomunal i que, escolta, segueix cantant molt bé, el tio.
0: Sí, mira, jo crec, pensava el mateix, dic, Javier Gurruchaga segueix cantant avui amb l'edat que té i està encara molt en forma vocalment, vull dir.
1: Vocalment és fantàstic, és fantàstic.
0: En aquell moment, i vaig al que et deia a l'inici, en aquell moment, Javier Gurruchaga, en un gag molt, molt fi, en el cafè de 007, de James Bond, vestit de James Bond i amb una pistola a la mà, deia això.
4: Que horror. Que horror. Ser censurat. No poder hablar. La ausencia de libertad de expresión. Poder decir lo que sentimos en cualquier momento. Ladies and gentlemen, no dejen. No dejen de ser libres. Exprésense. Digan lo que sienten. La libertad de expresión. La censura. Hablen.
0: Hablen. Això deia als anys finals dels 70 i principis dels 80, quan encara en aquest país ens creiem que, o es creien els que hi havia en aquell moment, que ja ho havien guanyat tot i quedava molt per guanyar encara. De fet, no estava del tot guanyat encara. Ell va fer moltes coses divertides en els seus

0: programes de televisió, el principal, aquest Viaje con nosotros, en el qual va haver-hi molts personatges que van passar per allà, des de Sara Montiel a Joaquín Sabina, a Ana Obregón, a Garci, a Chumi Chúmez, a Camilo José Cela, en fi, molts que van passar per allà, i evidentment Pedro Almodóvar, i ell s'atrevia a fer personatges de tota mena, des de Victoria Prego a una entrevistadora que portava a la tele, atenció, ara t'explicaré qui era, el doble de Mick Jagger.
1: Para nosotros es una gran emoción tenerte por segunda vez en España. Esperemos que esta vez la entrevista nos funcione. Y es muy importante para Viaje con nosotros que nos digas si estudias o trabajas.
0: Aquest, suposadament, és Mick Jagger, però no és Mick Jagger.
2: És Calatrava, no?
0: És el Calatrava, és el CEO dels hermanos Calatrava.
2: I tant.
0: Em sembla estupendo que faci això.
2: És que la recordo, aquesta entrevista. Aquesta entrevista va ser brutal.
0: Brutal, brutal, em sembla brutal. Ell disfressat de Cayetana total, amb una perruca rosa pintada com una porta emperifollada. I després hi ha una altra entrevista que a mi em sembla sublim, perquè és que és la Vuelta de Tuerca. Ell entrevista a un home que està a l'atur y que fa de Michael Jackson español, ya verás.
3: Hoy tenemos en nuestro programa, en la recta final, al Michael Jackson español. Buenas noches. El Michael Jackson español realmente es Miguel Torremocha. Este es su verdadero nombre. Miguel Torremocha nació en Santoña, provincia de Santander, hace unos cuantos años. Era rubio y sus padres, avergonzados, han huido a Normandía. ¿No es así?
4: Sí.
3: ¿Por qué ese cambio de color, Miguel Torremocha de Santoña?
4: Realmente hace 4 años...
0: Aquest home anava pintat tot de marró, diguéssim, de negre, de senyor que s'havia convertit en negre.
2: Sent de Santoña.
0: Em sembla sublim i li dona una volta a les històries.
2: Home, és una definició d'un humor surrealista. Que avui... És a dir, jo no sé si no es podria fer, però com a mínim no podria tenir el ressò o no arribaria tanta gent com arribava llavors, pel fet de ser la televisió espanyola una televisió mainstream en què la veia tothom, és a dir, no hi havia alternativa, per tant, t'agradava més o menys, però si volies veure la tele, era allò que feien, no?
0: Exactament.
2: Per tant, avui dia es podria fer segurament aquest surrealisme, però no arribaria enlloc. Aquest és el tema, i em sembla fascinant, és apassionant.
0: En l'entrevista que va tenir aquí amb Julià Otero, que van xerrar durant una estona, durant 30 minuts, ella li deia que les imitacions que feia a la tele eren espectaculars.
5: Y lo bien luego que has imitado tú en la televisión y en los espectáculos a las señoras baronesas. Seguro que tomaste nota cuando eras una criatura.
6: Pues sí, sí, todo eso influyó mucho, sí.
5: Porque cuando, cuando se pone baronesa Javier Gurruchaga...
6: ¡Ay, Javier, cómo estás! O sea, toda esa cosa. Bueno, había también un poquito de invención, había de también mi madre, pues algunas cositas de aquí y de allá, iba sacando cosas y bueno, pues iba componiendo esos personajes hasta llegar a esa época en que hicimos el La Bola de Cristal primero y luego El Viaje con nosotros, hicimos lo de la familia Gurruchaga, hacía de Cayetana, y Cayetana tenía un poquito de... era un poco aspirando a más.
0: Meravellós. I vaig al que deia a l'inici, això de la censura que escoltàvem fa un moment, perquè ell que cantava... Te'n recordes d'això, David? A veure si ho recordes.
2: Mira.
7: Ellos las prefieren muy, muy gordas, gordas, gordas, super gordas, gordas, gordas, y es verdad.
0: Ellos las prefieren gordas, es diu la cançó Baja. I no sé si aquesta cançó tu creus que es podria fer avui.
2: Bueno, es podria fer, però li caurien pals per totes bandes. Clar. I es cancel·laria. De fet, els Queen mateix tenen Fat Bottom Girls, que és una cançó molt coneguda, que és Noies amb el cul gros. No estaven fetes amb l'ofensa. El que passa és que avui en dia tot ens ho agafem d'això i
0: amb
2: paper de fumar. I llavors, clar, sempre pot haver algú que se senti ofès. El problema és que se sent més ofès gent ara de la que realment s'hauria d'ofendre per qualsevol cosa.
0: Això és exactament el que diu aquest fragment que escoltaràs de Javier Gurruchaga dient exactament el mateix.
2: M'alegro de pensar
6: que corren tiempos un poco difíciles. A veces no sabes esta canción. Bueno, yo creo que sí. No, sentará bien, sentará mal. No, siempre estás un poco pensando en... Estamos ahora mismo en unos nuevos aires un tanto inquisitivos, por decirlo suave todo, pero es verdad que hay que estar muy al tanto de lo que uno hace siempre, ¿no? Pero vamos, sí, hay censuras y hay cositas raras por ahí. autocensures, sobretot.
0: Autocensures, David.
2: Sí, sí, sí.
0: Abans parlava de la censura, no acepten ustedes la censura, no? I ara no acepten ustedes l'autocensura.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: M'imagino que hi haurà creadors que quan es posen a crear el que facin el seu art, principalment música o cinema o televisió, diuen, espera't.
2: Sí, sí, sí.
0: A quants col·lectius puc acabar ofenent fent això? Sí, sí, sí. Potser em reservo i no ho faig.
2: Bueno, i al final, per no tocar segons qui, has de parlar de coses que ja no preocupen a la societat, perquè al final de qualsevol tema sempre se t'enfrontarà algú. Deixa'm fer una petita pausa perquè ens posin al dia de com està tot l'ajetreo que tenim, que no és poca cosa, i ara seguim fent aquest homenatge al grandíssim Javier Gurruchaga. Que barbaritat, lo que és, bon record. Fins ara mateix.
8: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Pues aquí seguimos, qué barbaridad, Nits de Ràdio, con el grandísimo Robert Calvo, ladies and gentlemen, the tentacle one.
3: Quina meravella, i escolta, m'alegro que coincidim amb ella, amb la seva visió, no? És a dir, el problema està en que, mira, si algú es... És a dir, s'ha d'entendre que algú es pugui sentir ofès. Això ho hem de sempre entendre que pugui passar, però que no és la intenció ofendre. I això és interessant. Hi ha gent que sí, eh? I aquests sí que...
4: I ho fa deliberadament.
3: Però hi ha moltes creacions que no és així. I llavors hem de tenir una mica més de cintura de guante. La diferència, possiblement, i això és una cosa que jo tinc analitzada de fa temps, és que en aquella època segur que hi havia gent que s'ofenia, però no arribava enlloc aquella queixa, perquè no hi havia xarxes socials. Ara a la Berna aquest soroll s'amplifica pels retuits i tot el que tu vulguis, no? Per tant, no és que ara la gent sigui diferent, sinó que ara hem ficat un altaveu en tota la gent, i això afecta a la creativitat, evidentment que afecta. Sí, sí, molt interessant. Sí.
4: Jo recordo una de les lletres que he consultat perquè volia revisar exactament el que deia. Em sembla molt meravellós que en aquella època escrivessin una cosa que diu: "Hola, mi amor, yo soy el lobo, sí. Quiero tenerte cerca para oírte mejor". I ho anava repetint, deia: "Para verte mejor, para oírte mejor, para verte mejor". Diu: "Si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar, oh, hola mi amor, yo soy el lobo. Yo lo que quiero es tu cuerpo tan brutal y lo que adoro es tu fuerza animal. Ah, si con tus garras me quisieras tú abrazar, si con tus dientes me quisieras tú besar".
3: Sí,

0: Tus garras, tu me quisieras llenar.
1: Es que es así. Hola, mi amor. Yo soy tu lava. Quiero tener tu sec para verte mejor.
2: Pues que em sembla meravellós.
1: Quina energia, eh? Quina energia. És que ja les cantes amb energia, aquestes cançons.
2: Sí, perquè a més, fixa't, és una cançó de l'any 1980.
1: Imagina't.
2: Empoderadíssima, la Caputxeta Vermella.
1: Sí, sí, sí, sí. Eh? Home,
2: escolta. Deia que Perucita Feroz.
1: Sí, sí, això, i tant, i tant.
2: Ostres, però jo me'n recordo molt d'una cosa. Per cert, hem de dir que Javier Gurruchaga, que va estar nominat als Ondas, ho he dit abans, però Javier Gurruchaga té alguns premis que no tenen altres persones, com per exemple la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts de l'any 2021.
1: Merescudíssim.
2: El premi Ondas després del 88 pel seu programa Viaje con Nosotros. El Fotogrames de Plata d'aquell mateix any del 88. Té Grammys Latinos, té Premios Goya, perquè clar, ha fet moltes pel·lícules.
1: Sí.
2: Aquest home ha tingut nominacions en la categoria d'actor secundari per El rei pasmado, per Tirano Banderas, vull dir que ha fet moltes coses a part de televisió. De discos en té molts. Mira, té, des del 79, dic, Muñeca Hinchable, Bon Voyage, Bésame Tonta, Cumpleaños Feliz, Es la Guerra, Rock and Roll Circus, Ellos las prefieren gordas, Una sonrisa, por favor, i a l'any 1992 va cantar això.
1: Oh, de les meves favorites.

0: Quina meravella.
1: Meravellós.
0: Colón en portugués.
2: Som-hi.
0: Colón tenia una Cristóbal.
3: Ni dos ni tres.
1: Quina meravella, això, David. Oh. Records, això, dels inicis de les televisions privades. Ai. Perquè després d'estar molt de temps a la televisió pública, ell va decidir saltar a la privada amb aquest programa, El huevo de Colón, que era homònim del seu disc del 1992 i que feia un show bastant peculiar a Telecinco.
2: Inclassificable, totalment. Sí.
1: Com?
2: Inclassificable.
1: Inclassificable. Mira, així el promocionaven.
4: El huevo es oro.
5: Desde que el mundo es nuevo mundo...
6: Ligar es como hacer filosofía.
7: Tiburón, tiburón, tío. Bailando
5: rock and roll. La estrella en el huevo. Y las estrellas de esta fantástica noche, Cristina y los subterráneos. Ella, preciosa.
8: ¡Ave, Colón!
5: Un ritmo en el que vas a caer. La trampa.
8: ¡Ave, Colón!
5: Las irónicas respuestas de Paco Umbral y, cómo no...
9: La orquesta Mondragón.
10: ¡Ave!
9: ¡Ave!
10: ¡Ave!
9: ¡Ave!
11: ¡Cállate, ave! ¡Cállate ya!
12: ¡Eva!
13: ¡Eva!
12: ¡Eva!
13: ¡Eva!
5: El huevo de Colón está en su punto. En breves momentos, Telecinco, el televerano más refrescante. ¡Sumérgete!
1: Bé, doncs aquesta és la promo de El huevo de Colón.
2: Quina nostàlgia. Cine 5 estrelles en tu cadena amiga.
1: Cine 5 estrelles.
2: En Telecinco.
1: Quina meravella.
2: Pretty Woman, estreno en televisió. Eh?
1: Pretty Woman, és veritat, es va estrenar l'any 91, 92.
2: Cine 5 estrelles,
1: no?
2: Sí, sí, sí.
1: Ell s'ha posat amb Cristòfor Colom, s'ha posat amb Michael Jackson, amb Mick Jagger, amb les Cayetanes, amb la Victoria Prego, amb en Felipe González i amb tants altres. És un home atrevit, un home que ha fet coses que ningú més ha fet en aquest país. A mi m'agrada la gent autèntica, sí. M'agrada la gent amb personalitat i la gent que no varia durant la vida.
2: Coherència.
1: Coherència.
2: Jo aquí el meu gran dubte, i no sé si li he preguntat a la Júlia, però algun dia si tinc ocasió m'agradaria preguntar-li, és com és possible que un tio tan talentós, que es veu que després ha seguit, perquè a vegades pot ser que tinguis afonia, mira per exemple el cas d'en Bon Jovi, no? John Bon Jovi, o així que tens uns problemes a les cordes vocals i per tant no pots mantenir el nivell del d'abans, ho deixis, no? Però ell que se'l veu que encara, doncs, podria haver... Per què deixes de fer discos fa 30 anys? És que és curiós, això, com a mínim, no?
1: Molt interessant. Sí, la veritat és que des dels anys 2000, podríem dir, no ha fet gran producció.
2: No, no, no, no ha fet.
1: Ha fet algun disc de...

0: memorial, diguéssim, de l'Orquestra Mondragón, però no ha fet cap disc nou, des de gairebé del Huevo de Colón.
1: Gairebé. Sí, perquè això et dic 30 anys ben bé, sí.
0: Llavors, potser sí que s'hauria de plantejar, ara que fa 50 anys l'Orquestra Mondragón, doncs com a homenatge, fer un disc, però no de versions, també alguna versió, perquè la gent ho acaba demanant, sinó d'alguna cançó nova, ni que siguin dos, tres cançons noves, una pinzellada, per celebrar 50 anys i posar-se amb els personatges d'ara seria meravellós. Jo crec que ens fa falta un Javier Gorrochaga a la tele.
1: Sí, totalment.
0: Com a celebrity, sí. Seria meravellós que tornés a aparèixer una persona com ell, atrevida, àcida, irònica, mordaç, que no té vergonya, que no té vergonya, no té res al damunt que l'hagi de coartar a l'hora d'actuar, no? I de fer personatges.
1: Molt bé.
0: Per tant, crec que ens està fent falta un Gorrochaga a la televisió.
1: Totalment. I que apunti cap a totes bandes, perquè molts cops s'apunta només cap a una direcció. I quan tu ets transgressor de veritat, apuntes cap a totes direccions, no cap als altres.
0: Exacte, quan ningú sap de quin peu calça.
1: És això. Per això crec que tenen molt d'aprendre, segons qui ara està sorgint, de la gent que sabia guanyar-se a tothom, que és important. Bueno, aquí ho intentem, no sé si ho aconseguim, però ho intentem.
0: I que més a més feia una cosa, i acabo amb això, que és crear, és a dir, vull dir, era una televisió, suposo, perquè era molt, molt jove i se li permetia tot. Ara, com que tot ja no és nou, però en aquell moment era nou, era innovador, era fresc, era espectacular.
1: Totalment. Doncs preciós homenatge al que li ha preparat en Robert Calvo.
0: Aquest... La setmana que ve no te'l perdis.
1: Oi, és que, mira, ja en tinc ganes.
0: La setmana que ve me la van a meter la mata de cola.
1: Carai! Escolta,
0: no has dit això.
1: Doncs mira, una en la línia de puntos. Això és molt important de les coses que fas, gaudir-les mentre l'estàs fent. Ai, i a partir de que les has acabat ja començar a preparar la següent.
0: No, és que jo el de la setmana que ve no sé com el faré. Bueno, perquè crec que necessitaré tot el programa, tot. Bueno,
1: escolta,
0: monogràfic.
1: Escolta, no, va,
0: ho resumiré.
1: Poso aquí, ja, truco a l'Alcina. Truquem a l'Alcina, li escolta.
0: Que comenci a les 8.
1: Avui tirarem fins llarg. Robert Calvo, un plaer escoltar-te com sempre, no només aquí, sinó també a la ciutat i amb bones mans. Una abraçada ben forta.
0: Gràcies per tot, una abraçada a tu. Adéu-siau.

0: ja sabeu que a Nits de Ràdio el que ens agrada a nosaltres és la tertúlia, és poder comentar tots aquests temes que potser passen una mica desapercebuts però que valen molt la pena de poder dedicar-los una mica de temps. I això és la que fem a la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, clar que sí,
1: bravo!
0: Home, benvingut!
1: Bravo, bravo!
0: Bravo!
1: Bravo!
0: Bravo!
1: Bravo! La família Bravo està aquí.
0: Sí, sí, sí, ja tenim la família Bravo, perquè, a veure, nosaltres el que fem de dimecres en dimecres és anem observant coses que veiem no només a la societat, sinó també coses que podem anar, doncs, veient, no?, per on anem, i les intentem comentar aquí per veure, per entendre'n, per treure'n l'entrellat, no?, que deia el clàssic. I jo, per exemple, que aquest cap de setmana passat vaig estar, per exemple, a Sicília, a Catània, concretament, sí, que no és d'on són les Catànies, eh?
2: No.
0: Aquest és un tema que ja hem analitzat molt bé, i em va sorprendre, perquè clar, quan un viatja, doncs, veu coses que sí, que són similars a on tu vius, i coses que són totalment diferents. I, per exemple, aquí el tema conduir, ja hem parlat algun cop de com seria el tema Itàlia conduir, i el tema llançar-se a intentar creuar un carrer, diguem-ne, no? Ja no pinten passos de cebres, aquí ja us ho dic, no els pinten directament, perquè aquí és de fer matemàtiques. Saps allò que diuen dels... És que les matemàtiques no m'ha servit de res a saber el no sé què. No, no, aquí les matemàtiques les has de fer servir tots els dies. Has de calcular el temps. Si un tren, saps allò?

0: Si un tren sale de tal, en què moment col·lisionen, doncs aquí tu has de calcular si un, si un mateix surt de la acera on està i vol arribar a l'altra acera, ha de calcular quants segons té abans de que sigui arrollat per algun dels cotxes que van a tota velocitat. Clar, sobta molt. Segur que els italians estan, estan acostumats, vull dir, en el sentit de dir, bueno, per mi sempre, sempre ha sigut així, no?
1: Però... Estic viu.
0: Exacte, no? Això és que ho expliquen, no? Però clar, pels altres ens sembla una cosa realment, doncs, curiosa, no? De com és així. Clar, coses que, per exemple, ja donàvem per, com per coses del passat, veure ciclomotors i motocicletes sense casc. I fins i tot anant dos passatgers a la motocicleta sense casc. A mi m'han explicat altres companys que havien vist fins i tot nens davant, o sigui, portar nens asseguts davant, sí, de la motocicleta,
2: sí,
0: com es feia abans, i després algú, doncs, amb una mica de seny, no? Doncs va dir, escolti, això no es pot fer més, no? Doncs aquest tipus de,
1: sí, sí, jo,
0: de
1: jo coses. Això a Sicília no ho he viscut perquè no he estat a Sicília, però sí, al, no, al sud de la península, allò cap a Nàpols, sí, sí, sí que ho he, sí, vist. Sí. I per exemple, el quartier espanyol que hagi estat, és típic veure una, dues o tres persones, incloent nadons, en una moto.
0: Imagina't.
1: És el més normal del món.
0: No,
1: jo,
0: no,
1: la meva primera impressió quan vaig arribar, en aquest cas a Nàpols, a la ciutat de Nàpols, després de deixar el cotxe en un hotel, un dels pocs hotels que tenen pàrquing, perquè costa molt que tinguin pàrquing, mm-hmm, perquè allà a la mínima que es caben troben unes ruïnes i llavors no poden fer forat, doncs un que quedava a l'exterior de la ciutat i... Bàsicament, per arribar al centre havies de caminar 15 minuts, passaves, mm-hmm, per un polígon industrial i et trobaves, doncs, que arribaves una mica ja al que era la ciutat, la civilització, per dir-ho d'alguna manera. Doncs aquella primera impressió que jo vaig tenir de l'arribada a la civilització a Nàpols, mm-hmm, va ser veure com atropellaven un senyor amb una,
0: imagina't,
1: furgoneta.
0: Imagina't.
1: Que va sortir volant pels aires, es va aixecar, va fer aquell típic gest italià amb,
0: sí,
1: la mà,
0: sí, com? Sí,
1: i va marxar,
0: sí,
1: caminant, sí, pel seu propi peu. I jo vaig,
0: sí,
1: pensar,
0: sí,
1: això,
0: sí,
1: deu ser,
0: sí,
1: el més normal del món, perquè tampoc, sí, ningú no s'hi fixava.
0: Sí, sí, és increïble, eh? És increïble, perquè això diu molt de... Marta, això com a experta en protocol, en comunicació, això, Marta, el que explica és allò de que la cultura et condiciona. És a dir, clar, la manera de viure dels altres fa que tu, primer, ja ho trobis normal, i segon, doncs, que t'acostumis a aquesta manera, pues, de viure les coses, no?
2: Sí, sí, clar, és que tu això ja des de petit, clar, és la teva, els teus usos i costums, el que t'han ensenyat, el que tu has vist, perquè clar, tot ho produïm, i clar, doncs, normal, tiramilles.
0: Tiramilles. No, no, és que és així. Llavors, clar, una altra cosa que també m'ha sobtat molt, no sé, perquè diuen, David, que això, que Sicília és com una extensió de Nàpols, no? És com, mm-hmm, com si fos una continuació. I clar, m'ha sobtat molt que, clar, nosaltres som molt a qualsevol ciutat, i poble de Catalunya, d'Espanya, la importància de les aceres, no? Com a tal, és a dir, el vianant es troba segur a les aceres perquè és el seu terreny. Després l'han invadit els patinets, però aquest seria un altre tema. Però és que aquí, per una banda, són molt estretes, però s'entenen que l'acera no és per on passa el vianant, és per on passa el vianant si no hi ha un cotxe aparcat. És a dir, mm-hmm, aquí segueixen posant els cotxes a sobre de la acera per aparcar. Llavors, vaig fer moltes fotografies, els hi comparteixo al grup de WhatsApp, però els nostres oients s'ho poden una mica imaginar, en la que els cotxes estan aparcats a les aceres, però perquè us feu una idea, imagineu el cotxe amb dues rodes, no? De darrere, quatre rodes, les dues de darrere. Doncs només... la de la dreta, com si diguéssim, o sigui, l'exterior, toca el carrer. Tot el demés del cotxe està ocupant l'acera. És a dir, estaria ocupant, per entendre'ns, doncs, el 80% de l'acera.
2: Si vas amb un cotxet de la gent...
0: No. Marta,
2: amb una escalera de rodes?
0: No, Marta, en un cotxet no, només que facis, tinguis una talla M, ja no passes. O sigui, no, és que ni de perfil, o sigui, jo no podia passar. Llavors, això encara t'obliga a que hagis d'anar...

0: anar com havia anat pel carrer. Clar. Amb la qual cosa encara ho fa més perillós, entenent doncs, que clar, van a tota velocitat, etc. No? Per tant, clar, aquesta, tots aquests factors, què fan? Doncs, per exemple, jo em plantejava, Marta, David, que el fet de que això sigui així, encara els hi deu fer més la sensació de que han d'anar amb cotxe a tot arreu. Clar. Perquè, clar, si no està pensat pel vianant, doncs encara han d'anar més amb el cotxe, cosa a les antípodes del que passa en ciutats com Barcelona, on el que es pretén és que no hi hagi cotxe. Llavors, això em trenca molt el cap, David, Marta, com ho veieu?
1: I els patinets, hi ha molts patinets o no?
0: Aparcats en horitzontal a la cera. Sí.
1: Què dius ara?
0: Sí. Els deixen a qualsevol lloc, saps?
1: Sí,
0: totalment. A veure, menys que a Barcelona, també et diré, perquè entenc que París és més perillós. És a dir, clar, a Barcelona o a Catalunya no els és tan perillós perquè saben que poden fer el que vulguin per la cera. Allà, com que no hi ha aceres i han d'anar pel carrer, clar, qui se la juguen són ells.
2: Bueno, i perquè més allà qualsevol té una Vespino.
0: Efectivament.
2: No, moto... no necessiten el patinet perquè la moto ja és integrada en el seu ADN. Sí.
0: Exactament. Fins i tot he vist, i m'he gastat pocs dies, però una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que veia un senyor gran que anava sense casco amb una moto que tenia doncs, com uns, una mica com si fos uns pedals. El que abans era la, com es deia, el motorete, mobilet, no me'n recordo com es deia, una
1: sí,
0: que tenia,
1: que portava uns pedals, sí.
0: Que portava uns pedals, val? Sí. Perquè estava considerat ciclomotor, però sí, tenia motor, no? Doncs aquest home anava, però no tenia la pinta de que allò era molt endeble. No, això era una senyora motocicleta que tenia pedals. Jo crec que els tenia per dissimular, que era de tretzo. Però bueno, l'home anava movent els pedals i això li permetia que de cop i volta es fica al carril bici. Jo dic, a veure un moment, escolti, vostè és que ocupa tot el carril bici amb aquesta senyora amb motocicleta, no era una Harley, però quasi, per entendre'ns. Llavors, clar, l'home anava, jo primer els deia amb el que anava amb el cotxe, dic, mira, va pedalejant, i després dic, no va pedalant, o sigui, ha pedalat fa 10 minuts, o sigui, això ja fa molt de temps que no pedala aquest home, i anava ja tranquil·lament pel carril bici. Vull dir que d'aquelles coses que dius, home, és curiós perquè això és intrínsec a la manera de ser, a la cultura, no? És allò de dir, ostres, doncs són d'aquesta determinada manera, home, segur, perquè és que clar, si ho han vist sempre així, la gent que és d'allà i no ha sortit molt, doncs és que deu pensar que tot el món és així, no, Marta?
1: Sí, clar, és, home, clar, perquè tu quan surts i te'n vas a un altre lloc, reprodueixes la teva manera de fer les coses a casa teva.
0: Totalment.
1: I et sobta que la gent faci alguna diferent, no?, al que tu fas.
0: Sí.
1: Jo... Això és, a mi em va sobtar quan vaig estar a Mèxic, els pick-ups que anaven a darrere drets, tot ple de gent.
0: Imagina't. Sí. És ben curiós. I clar, quan tu ho has vist sempre, doncs no et crida l'atenció. És que és normal. Llavors, que...
1: Tots al matí sortien tots, anaven a treballar, uh-huh, i anaven a... Però ple de gent, o sigui, a tope, eh? O sigui, com les sardines amb llauna.
0: Sí.
1: I clar, i bueno, i posar les motos sense casc i sense matrícula.
0: Sí, aquest ja és un altre tema.
2: A Itàlia el tema dels cotxes és un tema que s'haurien de plantejar molt bé.
0: Sí.
2: Per una banda, per la seguretat. Bueno, jo he vist autèntiques barbaritats. Des de l'autopista surten des del carril de l'esquerra o des del carril del centre, agafen les sortides. I això ho he vist jo conduint el meu cotxe. Anar per l'autopista, pel carril de la dreta, i de sobte, a més era fosc, el cotxe de davant cada vegada el veia més a prop, vaig haver de canviar de carril, i és que havia reduït la velocitat, però igual anava a 30, 40 per hora perquè anava parlant pel mòbil.
0: Imagina't. Sí.
2: Veure cotxes, evidentment, sense retrovisors, a la part de Nàpols cap a baix, és molt, molt habitual veure'ls, plens de bonys, sense retrovisors. Vaig estar a punt de carregar-me una moto que em va avançar d'una manera total per parar-se tot just 2 metres al davant d'on estava jo, que
0: és això,
2: em va avançar per l'esquerra, se'm va ficar pel davant i anava cap a la vorera. Una altra cosa, si no hi ha cotxes a la vorera, també l'utilitzen per circular ciclomotors, eh?
0: Sí, sí, sí, està clar.

0: Està clar. Per
1: tant, bueno, el tema de respectar els senyals, de vegades els semàfors és com si estiguessin de decoració, simplement.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: No els respecta ningú. Però, sí, sí. A banda d'això, jo crec que en el que comentaves dels cotxes a sobre les voreres,
0: sí.
1: Moltes vegades viatjant per Itàlia he pensat, quina llàstima que estigui aquesta plaça, per exemple, envaïda de cotxes per tot arreu, quan tenen un patrimoni arquitectònic, històric, brutal, i no llueix. No llueix, sí. Justament perquè està ple de cotxes per tot arreu.
0: Sí, totalment, totalment. Això és així i fa que, i doncs... Més, sí. No, digues, Marta.
2: No, que es sobta una mica perquè dius, home, és comunitat europea.
0: Mm. Sí.
2: No? Se suposa...
0: Sí, sí. Clar, però...
2: que les normes haurien ja no dic,
0: que
2: una mica més blanca si tu vols, no? Però aquesta laxitud ja és una mica
1: però
0: aquest és un tema interessant, David, perquè diu a la Marta, no? Això de pertany a la comunitat europea. Clar, però és que no hi ha un manual de ciutadà d'Europa, no?
1: No
0: hi ha un manual de com han de ser les ciutats o com han de ser les normes. Sí que s'intenta unificar segons quines coses, però després cada país té la seva, diguem-ne, idiosincràsia. I sí que hi ha coses que han de seguir sent, jo considero, que han de seguir sent, doncs, peculiars, diferents, perquè formen part de la característica, però hauria de ser el que sigui en positiu, no? Allò que diguis, home, és que és una cosa, és que és una tradició. Home, aparcar sobre la cera no crec que sigui una tradició, jo de dir. No, és que, vull dir que afecta a la sensació que ells, per ells, la llibertat és poder aparcar on vulguis. I això, clar, això és molt diferent.
2: Allà on arriba, si tens un hueco, allà el deixes i ja està.
0: Efectivament.
1: I hi ha una cosa que em crida l'atenció i és aquesta manca de visió de vegades en el manteniment de determinats espais, sobretot pel que fa això a l'ús del cotxe i a deixar-lo que estiguin, doncs, aparcats davant d'un monument, perquè de vegades és, ostres, això és un autèntic...
0: Sí,
1: però després,
0: sí,
1: en canvi, la llei italiana és molt severa en el que són les el manteniment del que és l'art o l'arquitectura, perquè una mala restauració feta de manera inadequada pot tenir penes de presó.
0: Mm-hmm.
1: Cosa que aquí mai no hem vist que ningú...
0: L'exe homo, no?
1: Exacte.
2: I la quantitat de coses que no sabem i que segurament han fet, no?
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Però allà pot arribar a tenir penes de presó. Per tant, per una banda, hi ha aquest proteccionisme que arriba a un extrem bastant important, mentre que d'altra veus aquesta laxitud que dius, bueno, és que no li esteu donant... Potser perquè també tenen molt patrimoni. Tantíssim que potser arriba un moment que al final prioritzen un per sobre d'un altre, perquè té més valor històric o més valor arquitectònic, però clar, quan vas de fora i veus tantes coses i algunes d'elles tan deixades en aquest aspecte, et fa mal.
0: Sí. No, és totalment així, perquè clar, sí que això, no? Veus realitats diferents, veus coses que penses... Jo sobretot pensava coses, no? Com dius, jo què sé, per exemple, doncs que les aceres estiguin més cuidades, tot molt més cuidat. De fet, aquí el que és la conservació és totalment inexistent. Llavors, clar, tu veus les aceres que estan plenes de que serien matorrals, vull dir, aquests típics hierbajos, no? Que jo he vist hierbajos que els hi parlava de vostè perquè eren més grans que jo, o sigui, allò de dir ai, perdoni, no?, si tropeçaves doncs amb alguna flor o amb algun... Bueno, flor, ja m'entens, acostumen a ser molt lletges les flors d'aquestes d'això, però ja m'enteneu, no? Allò de que dius, mira, trobaves un tros de rajol, no és que hi sortissin plantes entre les rajoles, no, veies alguna rajola entre les plantes, vull dir, perquè allò era una cosa ja totalment... Sí, no, és realment curiós, no?, i això, no?, veure com... Doncs el que diem, no? que depenent de com, doncs es viu d'una determinada forma. Clar, a mi, per exemple, una de les coses, tornant al tema de la conducció, que em cridava l'atenció, és clar, imaginem el que són carrers, no? El típic carrer, doncs, de qualsevol poble, de qualsevol ciutat, que tu, per exemple, vas amb el cotxe, gires cap a la dreta, doncs, per incorporar-te perquè desvies, i clar,

ja saps que si no hi ha semàfor, si no hi ha semàfor, quan tu t'incorpores cap a la dreta o cap a l'esquerra, si fos un gir cap a l'esquerra, és igual, un gir tancat en què no tens visibilitat del que hi ha, clar, tu no fas la corba com si estiguessis fent Fórmula 1, perquè saps que pot haver un peató, que pot haver un vianant que estigui intentant creuar. Per tant, fins que no has girat, o sigui, mentre no estàs fent el gir, això és més fàcil, per exemple, a l'Eixample de Barcelona, perquè té aquesta forma que facilita que ho vegis. Però si és un gir tancat en un carrer més o menys estret, d'un carril, per entendre'ns, clar, has de minorar sí o sí. Doncs aquí no minoren. O sigui, aquí giren a tota velocitat i si veuen que allò... I li donen gas, quasi et diria, llavors, clar... I clar, tu com a vianant, clar, et sobta molt perquè tu tens interioritzat que no et podrà venir del carrer que no veus un cotxe girant a tota velocitat. Clar, aquest tipus de coses fa que el que per ells entenc que pot ser la llibertat de poder anar així, tu perds la llibertat d'anar tranquil pel carrer com a vianant. Per això insisteixo en que això segur que fa que ningú es plantegi no tenir carnet, per exemple, a Itàlia, o no tenir cotxe. Però bueno, és el que diem, cada societat té les seves particularitats, no? Que passa que clar, tu vas confiat pels llocs i en qualsevol moment doncs et pot sortir, a part que estem acostumats a això, no? Que els carrils, diguem-ne, que els carrers estrets de barri, com si diguéssim, no? Doncs que la majoria siguin de màxim 30 km per hora o fins i tot alguns allò de plataforma única de 10%. Allà sembla que la normativa sigui al revés, és a dir, que com a mínim hagin d'anar 30 km per hora o 50. En fi, nosaltres de seguida tornem amb molt més nits de ràdio, seguim amb més tertúlia de Dima Creus amb la doctora Marta González Pelaez i en David Morales, que ens han d'explicar moltes històries ara a la tornada de les notícies. Fins ara mateix.

0: Nada, a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.

0: Doncs seguim aquí a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia dels dimecres amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales. I entre els temes que ja sabeu que ens agrada analitzar perquè ens crida l'atenció del que va passant a tot arreu, no podem deixar de mirar el que veiem de la societat, sobretot a la xarxa social, sobretot a l'Instagram, per exemple, i en alguns d'aquests casos doncs veiem activitats que criden molt l'atenció, com per exemple aquesta setmana el Campionat d'Europa d'Imitadors de Gavines. S'ha celebrat a Bèlgica, David, ens ho comparties això, i es veu que ha guanyat una persona de Galícia.
1: Sí, concretament era una noia, en aquest cas, una noia gallega, que ha estat la que millor ha representat... és que clar, a veure...
0: Sí, sí.
1: La que millor ha representat a Espanya, en aquest cas, i que millor ha imitat a una gavina.
0: Bé, estem escoltant
2: una mica... O també el vol.
0: Estem escoltant una mica...
1: Només el so.
0: Molt bé, ho fan molt bé. Ei, qui diuen que guanyarà? Aquesta és la que ha guanyat.
2: I aquesta senyora quan ensatxa a casa...
0: Mare meva, és que l'hauríeu de veure, eh?
1: És una noia de Vigo, es diu Olga Méndez. I, a sí. més, el més curiós és que van disfressats.
0: Sí.
1: Es posen...
0: Van molt, molt emblanquits, sí, eh? Com si, com les gavines. Sí, està molt bé.
1: I, ha estat això, medalla de plata, en aquest cas, és la que ha aconseguit. La European
0: Gold
1: Stretching Championship 2026, que es fa a Bèlgica, concretament.
0: I aquí no han fet boicot de cap tipus, perquè encara es fan boicots segons quin... Igual, saps, si participa segons quina gavina...
2: Es porten com un nas, també, no?
1: Sí.
2: Per fer, imitar el pic.
0: Sí, no? sí. A veure, la gent... Bueno, ja sabem que la gent...
2: No, i van vestides amb una mena de
0: sí. No, és preciós, és preciós. Mira, això és com la festa major, perquè saps quan fas la festa major que dius, mira, no és només la setmana de la festa major, sinó és tot el que comporta, no? Vull dir, és el fet de dir, escolta, mira, doncs, estem tota la... acaba la festa major... i ja comences a preparar la següent. No, escolta, què farem de tema, quin tema farem? Va, doncs jo vull fer dels Minions. Vinga, doncs anem a fer els Minions. I ja comencen, escolta, prepareu dissenys, no sé què, després s'acaba fent el que vol la presidenta o el president, és igual. I jo, i estàs tot l'any construint Minions, sobretot fem coses ecològiques, llavors agafem els potets del iogurt o les càpsules del Nespresso, del Dolce Gusto, bueno, i tothom es recopila la gent posada sense dormir perquè ha de prendre tants Nespressos per poder fer... No, és que em falten 25 per fer el Minion. Bueno, doncs la gent allà sense dormir perquè anaven allò a tope de cafeïna, però bueno, és igual, que l'important és que surti la
2: d'això. La cabana és estupendo perquè, escolta'm...
0: No, esclar, i premien i et donen una cafetera el que ho fa millor, però bueno, és que al final el tema que vull dir és que és com una vivència de tot l'any, no? No, jo m'imagino que aquesta gent doncs ho viu tot l'any, el tema de les gavines, sí. No? I clar, aquests concursos al principi es devien fer molt a prop del mar, perquè les gavines al principi, però cada cop es fan més a l'interior, sí. Que igual, no? Igual ha començat sent de Vigo, per exemple, en la que ho participa, és normal, però igual un dia tenim una campiona de gavina a Madrid, sí. Per exemple, o, sí. No? O Albacete, no ho sé, vull dir que mai saps, perquè

0: Tot això va...
1: Tenen molta por, les gavines?
0: Sí, en general, tot el que trobo a internet fa molta por en general. Per exemple, aquesta setmana també vèiem una dona que assegura estar posseïda per Shakira i interpreta les seves cançons totalment, ha estat en estat de... Bueno,
1: de possessió shakiriana.
0: L'estan subjectant aquí. Està com... Mare meva. Mare meva. També s'ha de veure, aquesta d'això. La gent... A veure, no vull dir que la gent... bueno, no, sí, la gent està fatal. Sí, sí. En aquests casos no cal fer eufemismes. Vull dir, la gent molt bé no està. Perquè després, una cosa que us volia compartir és el cas d'una dona noruega que ha recopilat... Atenció, perquè aquest tema és molt fort. Jo l'he guardat una mica per... perquè allò perquè sigui horari de protecció infantil. Bueno, saps dir, quan més endavant ho fem, doncs més encaixarà, perquè és un tema que se li pot treure, a veure, molt de suc. El tema és una dona de Noruega, fins aquí no seria important, podria ser de qualsevol país, però que la seva col·lecció, ha fet una col·lecció, val? Fins aquí bé, ha recopilat pràcticament 2.000 preservatius, 2.000 condons usats, aquí ja comença a ser preocupant, usats des de 2010 i els exhibeix a la paret de la seva habitació com trofeus.
1: De veritat que jo, mira, no sé, estàvem parlant abans de la bellesa de l'Itàlia, no?
0: Sí, sí.
1: Això, no sé on li veu la bellesa, la veritat. Perquè si ho poses en una habitació és per envellir,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí, no, no, aquí, a veure, o sigui, el tema, he estat investigant una mica més, ens explica que té 27 anys i des de 2010 ha acumulat, això que dèiem, 2.000 preservatius usats i els exhibeix a la paret. Tot va començar, com si volguéssim saber, però bueno, és igual, ens ho explicaran, tot va començar com una curiositat, clar, és que això va pitjor. Diu, lo que empezó como una curiosidad por el olor a látex, molt bé, terminó en una colección masiva, això ho ha escrit un noi jove, masiva, bueno, donde, atenció, paga hasta $77 por ejemplares únicos en internet.
2: La veritat és que...
0: És molt fort, això. És que ni que pagués 0,77, però no, són $77, Marta, el que paga...
1: Per una cosa més que està escarosa, perquè
2: que està usada. Primer que està usada.
0: Està usada per una o dues persones, o tres, saps què vull dir? Allò té farum, diguem-ho així, de diverses persones, saps? De l'operació en salida a l'operació en entrada, m'enteneu? Vull dir, de tot això va acumulant.
1: Clar, perquè... I per fora, sí. Vull dir que...
0: Exactament, exactament. I atenció, perquè si no fos motiu suficient per detindre aquesta persona i ficar-la en un lloc on li expliquin coses, diu, incluye fotos, l'exposició, l'exposició, el museu que té a casa seva, diu, incluye fotos de los donantes.
2: Mira.
0: Sí, sí, sí, sí, ho té classificadet, saps què vull dir? Incluye fotos de los donantes junto a los objetos. I aquí és on ja, si hi ha el nivell, hi ha la cosa ja ara preocupant, diu, i diu amb signes d'admiració, diu, hasta su papá le ayuda pidiendo colaboraciones a sus amigos.
1: Qué bonito.
0: És molt fort això, és molt fort això, és molt fort això, és molt fort. Anem a rematar-ho i després analitzem punt per punt, si us sembla bé, perquè no, no us voldria que donéssiu opinió sense tenir tota la informació sobre la taula, no? I diu, el seu objectiu és arribar a 10.000 preservatius. Té una vida, té una paret, té un pany de paret gran,
1: A mi casa meva no hi cap...
0: No, no, a casa meva no hi caben ni quatre, de fet ni un, perquè no ho faria mai, no. Sí, els podria penjar per la terrassa, sí, sí.
2: Dintre.
0: Amb llumets LED, sí. Podria...
1: I no sortien les gavines.
0: Mare meva. Vindria la senyora aquesta de Vigo, vindria a cridar, sí, sí. Diu... I

0: Bueno, diu, ella lo tiene, diu, ante las críticas, ella lo tiene claro, diu. Algunos coleccionan estampillas. Yo colecciono esto. Todo el mundo tiene un hobby. No, nena, no. Deixa'm dir-t'ho així. No, nena, no. Hi ha gent que té hobbies. Tu tens un problema.
1: Sí. A més, hi ha una cosa, les estampilles almenys estan límpies.
2: Ah.
0: Sí, exactament. Exactament. Sí, sí, sí. És que, clar, és tot això, sí. No? Quan l'envien, què l'envien? Per paquet? Clar, l'envia un paquet al preservatiu.
1: Això ho deuen ficar on? Amb una bosseta de plàstic? Amb un...
0: És el que et anava a dir. És a dir, plàstic sobre el pla... Ah. Bueno... què? És a dir, una altra pregunta seria... Tinc moltes preguntes, però a veure, algunes d'elles. Es paga més per tamany? Es paga més... Per
1: solera?
0: Originalitat, per solera, exactament.
2: Per contingut?
0: Per contingut, per efectivament. Per països, sí. Són preguntes que ens fem, no? Sí. És a dir, què és el que dona valor per dir, home, no, tots els deu pagar 77, perquè si no, imagina't, ja s'ha gastat doncs una fortuna, no? Més de 140, no sé quants mil euros.
1: No? Té quasi
0: 2.000. Clar, 2.000 per 77, doncs imagina't, no? Són moltes les preguntes.
1: De desperdiciar els diners i de vamos, no sé, dic jo, eh?
2: Però tu, a més, posa't ara en una altra situació.
0: No, jo en qualsevol altra situació em poso, agraeixo posar-m'hi.
2: Coneixes aquesta noia, no sé, a través d'una
0: app. Sí, sí, sí.
2: Quedes amb ella, et convida a casa seva i et trobes amb aquell percal. Vamos, sí, per potes.
0: Sí. No, no, està clar, està clar.
1: Apaga
0: està...
1: l'olor diu, que deu fer, no, l'habitació?
0: Sí, sí. No, tu imagina't que estàs al portal de casa, que la cosa ha anat bé, no? Anem a suposar que la cita ha anat bé, han fet un bon match, i la noia et diu, ¿quieres subir a mi casa? I ell diu, ella s'ho està veient, ella s'està posant feliç, el nano ja ha dit, ja he triomfat, ja veuràs tu, quina passada, i ella, pujant l'escala, li diu... Pero me gusta, tengo que decirte que quiero que uses preservativo. I dic, home, sí, està bé, per protecció, per evitar enfermedades de transmissió. Diu, no, no, no m'has entendido bien. Diu, bueno, ya lo verás. Diu, es porque lo quiero coleccionar. I llavors el tio, ostres, sí que està enganxada, no? Que ja, saps com ho van dir? Nuestra primera amiga, su primer condón. Saps què vull dir? No sé, allò d'aquella experiència, sí. No? No, no, no, no. Arribes i tot el que veus són fotografies de senyors i a sota de cada fotografia...
2: Alguns dels quals són amics del pare.
0: Diu, no, mira, diu, i esta secció aparte, no, estos són amics de mi papà. És que, clar, és que a veure, com ho agafes, això? És que és molt fort, aquest tema.
1: És una cosa bastant... I, a més, hi ha coses que dius, bueno, ho pots col·leccionar, perquè bueno, ho poses
0: posat,
1: ho rentes i tal, però que tot això... Que, a més, es veu a la foto que heu posat, no es veu maco, no té una estètica.
0: No és que maco no és, maco no és. Maco no és.
1: Allò que dius, és que hi ha coses que... Mira, no m'agrada, jo no ho faria, però té una certa harmonia d'estètica, no? D'això,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí.
1: I a més amb...
0: També et diria que qualsevol... si els nostres oients ho poden buscar a internet, Mujer Noruega Condones ho trobaran fàcil, eh? Algun psicòleg, algun psiquiatre, que alguna professional de la salut mental que ens expliqués una mica, o sigui, des del punt de vista de
1: el
0: dir...
1: El problema que té aquesta persona.
0: Efectivament. Perquè vull dir que, clar, no és higiènic, no. Això és evident. Les fotografies són horroroses, sí. Les de les persones, els donants, diguem-ne, sí. No? Perquè si les analitzeu, hi ha fins i tot d'un alien, m'ha semblat
1: sí,
0: veure.
1: Vull dir, si feu una... Si
0: feu una... és de galeria de los horrores, o sigui, és el que deia el David, tu arribes aquí dalt i surts per potes, o sigui, surts corrent sense mirar atràs, perquè si se't cau el mòbil el deixes allà, vull dir, perquè és que és una bogeria, és la galeria, bueno, el passatge del terror, o sigui, en aquest cas, no? Vull dir que

No sé, ella, no ho sé, li deu fer molta il·lusió, però clar, és el que diu el David, tu no podries estar, saps allò de dir, no, el amor lo puede todo.

0: Dins i per fora, perquè ho ha de pujar, no? Allò és una mescla de dolores que no, suposo que no hi ha qui ho aguanti. Tants, a
1: més. T'ho imagina't això, vull dir, és que, en fi, vull dir que el que diem, que no deixem mai de sorprendre'ns del que ens podem trobar pel món.
0: Mira, hi ha coses que, el que deia abans, no? Que tenen una certa harmonia, no sé, estètica, però això...
1: Sí.
0: Dic,
1: sí, sí.
0: Entre la poca harmonia estètica i la pudor...
1: Sí, sí. Mira,
0: les fotos aquestes, a més, són una cosa una mica cutre.
1: No, és només respecte que està ben penjat, ben organitzat. Sí,
0: però,
1: això
0: hauria,
1: sí que ho té.
0: Saps què hauria de posar? Pues hi ha una idea, eh?
1: A veure.
0: Com una vitrina, sí? Estreteta, així,
1: exactament,
0: amb un vidre,
1: sí.
0: O sigui, que sí. Quedés dintre del vidre. I, això, sí, i encara, sí, potser sí. Això seria una mica més passable.
1: Sí. O també li podríem donar una idea, que és recollir-ho tot, ficar-ho dins una caixa i cremar-ho.
0: Això també.
1: I potser podria començar una... No, està clar. Diu, oh, però és que perdria tot el que tenia. Dic, ja, però no gastaràs més diners en això, saps? A vegades també s'ha de saber posar límit a les coses. Dic, mira, fins aquí.
0: I això a casa seva no li diuen res?
1: És que ningú vol viure a casa seva, Marta.
2: Els amics
1: per tant,
2: del pare estan disposats.
1: Els amics
0: del pare,
1: els amics del pare fan donacions.
0: Proveeix, també, o sigui que...
1: Sí, sí, és el seu proveïdor de confiança. Ostres, és molt fort, eh? El pare també mereix una entrevista, però bueno, és igual. Són dos temes una mica...
0: Tens a saber quines pel pare, eh?
2: Bueno,
1: exactament. A veure què ha vist a casa aquesta noia.
0: Estic d'acord. Són 77 euros per peça.
1: Per peça. El peça és el pare, també t'ho dic, eh?
0: Sí,
1: i els amics del pare són uns peces. Sí.
0: És que són 100 i escaig mil d'euros, eh?
1: Sí. No, home, suposo que en deu haver de més baratos, no de donacions gratuïtes o donacions voluntàries.
0: Ja, però bueno, arriba als 10.000... li costaran,
1: no,
0: clar. O sigui, tindrà que pagar també, suposo.
1: I jo, que em considerava friqui perquè em penjava els dorsals a una paret de casa meva de competicions, ara crec que... Sóc un naïf en comparació amb això. En fi, aquestes són les coses... Sí, sí. Són les coses que ens sorprenen, però també sempre aprenem aquí al Dimecrous amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens alguna coseta, Marta, aquesta setmana?
0: Avui parlaré dels cocodrils.
1: Home, David, doncs endavant, quan vulguis.
3: A Nits de Ràdio, avui parlarà dels cocodrils a la seva secció la doctora Marta González Peláez.
1: M'encanta. Mira, tinc els... Ah, no tinc els aplaudiments aquí. Bueno, doncs faig com si estiguéssim aplaudint i ja està. Espera. Ara sí.
2: No tinc aplaudiments de cocodril.
1: I mira que és una pena perquè ara ho voldria imaginar, de veure com aplaudeixen. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. En fi, digues...
0: Però lluny, eh?
1: Digues, Marta. Sí. A veure, què tens dels cocodrils, Marta?
0: Bueno,
1: explica'ns.
0: Hi ha 14 espècies que pertanyen a la família dels sauròpodes.
1: Sauròpodes,
0: eh?
1: Imagina't.
0: Sauròpodes, arcosaures, cocodrilae.
1: Igual el Joan Saura també era un d'aquests d'això. Sí, cocodrilae,
0: bueno,
1: molt
0: bé. I viuen a Àfrica, Amèrica, Àsia i Austràlia. I després també a Gabon hi ha una cova que hi ha uns cocodrils que són enans, saps? Que són enano?
1: Sí,
0: que són
1: de
0: color taronja. I per què són de color taronja? Primer perquè estan vivint a la cova i no veuen el sol. I després perquè s'alimenten de tot el guano dels murciélagos,
1: sí.
0: I la seva urea del pipí.
2: Ah.
1: Ostres, imagina't.
0: Ha parlat de les col·leccions.
1: No, és preciós, eh? Avui hem sortit de Guatemala per anar a Guatepeor, eh? Perquè clar, jo dic, mira... No, està bé, Marta, perquè clar... Jo dic, bueno, ara deixarem ja el tema aquest, bueno, i anirem a un tema més tranquil.
0: Doncs aquests de Gabon, doncs, són uns cocodrils taronges

0: bueno, doncs molt, molt concrets que estan doncs, només aquesta part del món. Els altres, bueno, com que són, els cocodrils són uns animals que sempre són motiu d'estudi perquè com que han sobreviscut i han passat per moltes eres de la humanitat, fixeu-vos que els dinosauris han mort i els cocodrils no.
1: Sí, correcte.
0: Els cocodrils, sí. A més, alguns d'ells poden viure fins a 200 anys.
1: Imagina't.
0: I no sé si l'alimentació és tan sana com...
1: Sí, sí, sí.
0: És que clar, la gent viu molts anys perquè ara s'alimenta molt sa. No sé si els cocodrils això ho tenen.
1: No, clar.
0: Bueno, doncs, clar, tenen... hi ha cocodrils d'aigua dolça i d'aigua salada. El que passa és que ara s'estan barrejant una mica. Suposo que tot això del canvi climàtic i que bueno, està canviant una mica tot, doncs ara sembla ser que a més s'adapten molt bé, perquè els cocodrils s'adapten molt bé a qualsevol hàbitat. Són, jo no m'agradaria trobar-me cap cocodril.
1: No, anava a dir que no. Sí, sí,
0: bueno,
1: sí.
0: Tenen diverses característiques. Una són els ulls, que tenen la pupila com els gats, perquè veuen així una mica panoràmica. Mm-hmm. Tonta, no? Que tenen el...
1: Bueno, no me'ls miro molt, però si tu m'ho dius, Marta, m'ho crec. Sí, sí, sí.
0: Jo t'ho dic perquè és així. I després tenen un tercer parpell, que és, una,
1: sí?
0: Que és més que parpell, passa que és com fa una mica la mena de parpell, que és una membrana nictitant, que aquesta membrana els hi protegeix quan estan sota l'aigua i així poder veure clarament. És com si fossin unes ulleres de protecció.
1: Imagina't, que bo, que curiós.
0: De tot és... Bueno, llavors l'excel·lent visió nocturna també la tenen degut a la pupila aquesta vertical. I després tenen una altra característica, que aquesta seria bona que el tinguéssim també els humans, perquè regeneren la seva dentadura.
1: Ah, imagina't.
0: Oh, mira, escolta'm, 3.000 vegades a l'any, eh?
2: Ostres.
1: Imagina't, imagina't.
0: Poca broma. Tu vas al dentista?
1: El que s'estalvien en dentistes. Mira,
0: no. I a sobre, vigila,
1: Sí, quina meravella.
0: Bueno, doncs tenen entre 60 i 80 dents, depèn de la raça, si són uns o altres, són més grans o més petits. No masteguen amb les dents, només és per agafar la pressa, però no masteguen perquè no masteguen, s'ho prenen tot sencer. I després tenen una cosa molt curiosa, que tenen com dos estómacs.
1: Mira tu.
0: Sí, imagina't, o sigui, són coses molt curioses perquè són animals que no sé si són molt prehistòrics o no, o són més moderns que nosaltres. Potser són més moderns que nosaltres, no? Però bueno,
1: Bueno, porten molt de temps. Si els ha funcionat així, saps què vull dir? No ho deuen voler canviar, imagino, no?
0: Sí, per això dic que són espècies que s'adapten molt bé i evolucionen amb el món. Tenen una part de l'estómac té com unes pedres que són perquè, clar, com que se'n passen el menjar sencer, imagina't quan agafen un, no sé, un bé o o algun animal més gran, amb la pell, el pèl, els ossos,
1: sí, sí.
0: Tot allò sí, sí, per poder-ho pair, tela, no?
1: Sí, sí, t'ho imagina't. No, és ben interessant. No, tampoc voldria ser un cocodril, però bueno, és molt interessant el que ens expliques, Marta.
0: I després el cervell, que el cervell pues, és del cocodril és petit en comparació amb el cos, no? Perquè clar, és veritat que és molt gran, té molts quilos, són molt pesats, a més té molts quilos de corpulència, però clar, que el cervell, que nosaltres tenim un cervell també... reptiliano, vull dir que nosaltres també estem dintre una mica dels cocodrils.
1: Sí, sí, totalment.
0: Sí, llavors, bueno, doncs el cervell és un cervell molt primari, però tenen característiques de que, clar, saben molt bé, tenen molta paciència,

0: perquè ells esperen el temps que sigui per agafar amb, el seu, amb les seves mandíbules, clar, amb el seva, la seva boca, a la, la presa que tenen, l'animal que tenen a prop. Mm?
1: Llavors, això, això em passa igual amb la meva gossa quan em demana xutxes.
0: Ah, sí?
1: Té tota la paciència del món. Pot esperar hores, si cal.
0: Pues, pues sí, sí. Bueno, pues, és... I, bueno, i després del té... A mi m'agradaria veure... De la... Saps el que m'agradaria dels godrils? La visió panoràmica.
1: Ah, mira. Mm-hmm.
0: Tenir... Això estaria bé, eh?
2: Perquè sí, a vegades és millor no mirar, però bueno, sí, sí, sí, sí, ja t'entenc. Home, sí, podria anar bé, sí.
0: Bueno, doncs pues el... Llavors, bueno, doncs pues, ja dic, hi ha moltes, moltes classes, no sóc un especialista, però bueno, ara, com que ja em va donar molt de temps per veure cocodrils, ara he tornat una altra vegada, una mica per refrescar, hi ha una altra cosa que volia comentar, que per exemple, a la part dels callos de... de Florida, allà estan censats els cocodrils. Ah? I porten com una pulsereta d'aquestes com les que posen a l'hospital.
1: Qui els hi posa les pulseres? Perquè llavors és per fer-los
2: sí, exactament. Sí, sí, sí. Llavors, dius, ai, és que em fa mandra anar a treballar. No, tu no saps el que és posar pulseretes no, als cocodrils. Cosa,
0: No, es poden, no es poden caçar ni es poden matar més de les que et diu el govern, eh? Perquè com que estan censats, i no volen... Primer que es despobli de cocodrils, que són sí, un problema, sí, sí, perquè tenen un problema, que els impedeixen les cases
2: sí,
0: i tot,
2: sí.
0: Això.
2: Sí, sí,
0: i, sí. Però, bueno, és una curiositat. Jo pensava que això era una cosa una mica així de... algo que no era veritat, però sí, ho vaig veure en un reportatge i li vaig preguntar a una persona que vivia a Miami i em va dir, sí, estan tot... Diu, si es dediquen a treballar... O sigui, a més, s'aprofita tot, s'aprofita des de... Les garres, fins a les dents, sí? La pell, la carn, tot.
2: Imagina't. Sí,
0: aquesta doncs senyora imagina't. Que fa la col·lecció.
2: Sí, hagués pogut col·leccionar coses de cocodrils. Que, i amb fotografies també del cocodril, per recordar-ho.
0: Bueno. I després hi ha una altra cosa que volia comentar, que em va fer molta gràcia. Sí? Que l'altre dia mirant una miqueta per el tema d'aquests temes i tal, el 80%, s'ha fet un estudi, que el 80% de les persones que han preguntat de quins temes de conversa els agraden més, són els temes escatològics.
2: Ah,
0: a parlar de caca, que nosaltres parlem molt,
1: sí.
0: Pues parlar de caca a la gent li apassiona.
2: Meus... Doncs guarda't aquest estudi, Marta, que igual comencem el proper dimecres analitzant
0: no,
2: això amb extensió.
0: Una altra cosa, una persona que ens escolta quasi sempre m'ha dit que li va encantar, l'altre dia, el
2: veus?
0: Programa.
2: No, sí, que poden semblar temes de merda, però de veritat
0: home,
2: que a la gent li interessen, No, mira, escolta.
0: I a sobre fem una labor de prevenció.
2: No, és divulgació.
0: Veu que no, que quina forma té, pot anar al metge i dir, mira, em passa això.
2: Absolutament.
0: I
2: absolutament.
0: Evitar mals majors, no?
2: Sí, sí. Ara estava intentant recordar el nom de l'escala d'això. Bueno, ja ho busco. Escala de Bristol.
0: Sí,
2: l'escala de Bristol. Sí. La de Bristol, sí. Déu-n'hi-do. Sí. Doncs amb aquesta bonica imatge...
0: L'escala de Bristol ha tingut èxit, eh?
2: Doncs en seguirem parlant de tot això perquè és molt interessant.
0: La gent m'encanta. Home. No des de petits, eh? Perquè que els agrada als nens parlar. De caca, de pipí.
2: Sí, sí. Caca, culo, pedo, pis. Sí, sí, sempre s'ha dit això. Sempre s'ha dit la saviesa popular, eh?
0: Com aparcar a les aceres, a les voreres, a...
2: Absolutament. Doncs la setmana que ve ens seguirem parlant amb la doctora Marta González Pelany i en David Morales, que el tenim d'aquí una estona. Marta, gràcies i fins la propera setmana.
0: Adéu, bona nit a tothom, bona matinada.
2: Fins ara, David.

0: cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Si ara sortíssim al carrer, bueno, ara no, perquè ja sabeu que aquestes hores és sempre complicat, tot i que amb la calor que va fent ja estem anant a l'època en què més gent ens trobaríem pel carrer, perquè total la casa tampoc pot dormir. Però si preguntéssim en general què és el que pensa, què és el que creu que és el narcisisme, doncs possiblement ho acabaria posant tot a la caixeta de ui, una cosa que té determinada gent, no?, que només pensen en si mateixos, que són molt, molt creguts, que tracten a tothom com a objectes i no com a persones, i estaríem parlant d'una cosa que sembla com externa. I és bo que sapiguem que va més enllà d'aquesta definició i que tots nosaltres, d'alguna manera, podem caure en aquest parany i que és bo que el coneguem. Per això hi ha llibres que ens ajuden a que sigui així, i com és el cas del que avui us parlem, que és Despertar del narcisismo, la solidaridad de los conmovidos, el trobeu a Siglantana, el llibre del Nacho Bañeres, que ens ajuda a entendre moltes d'aquests conceptes, a entendre-ho millor. I és que ja des del principi del llibre es fa unes preguntes que crec que són molt interessants. Nacho,

0: Onda Cero Catalunya, Lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
1: Durant l'estiu podeu escoltar els millors moments de Lideratges i ens retrobarem el proper dia 3 de setembre a la setena temporada de Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb més força, més idees i sobretot amb vosaltres. Estarem a la web d'Onda Cero Catalunya els dijous de 6 a 7 de la tarda i els dissabtes de 6 a 7 del matí, també per FM, per la web i l'app. Que passeu un bon estiu, us esperem, cuideu-vos molt.
0: Lideratges amb Ariadna Belver.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: Estamos confirmados.
2: Onda Cero Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Què voleu que us digui? A mi aquestes hores de la matinada em ve de gust, de tant en tant, ja sabeu, escoltar el saxo, un instrument que sembla que hagi desaparegut. Abans totes les cançons tenien un moment que hi entrava el saxo, i deies, ostres, aquí viene el puente. Ara no hi ha ni puentes ni saxos a la música, per tant, he de posar aquí una mica de quota saxofònica i també...

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Si us preguntem com seria una feina ideal, un lloc de feina, allò que diguis, oi, m'encantaria treballar en aquesta empresa, tots diríem, doncs, que... Perquè sembla que darrerament ho hem idealitzat, no? Perquè fa uns anys que haguéssim dit, doncs, una empresa que sigui molt sòlida, el que abans era treballar en un banc, I ara ja no tant, perquè hi ha molta menys gent, o mira, van acomiadar a molts directius i moltes directives d'oficina. Doncs ara potser diré, no, però jo vull treballar un lloc on hi hagi una màquina de cafè, que et puguis fer cafè gratis, i hi hagi una taula de ping-pong. Pues potser sí, o potser no. Potser el que necessites és trobar el lloc on tu estiguis a gust, on la teva vida sigui plena, i això no és una feina senzilla, però sí que hi ha unes metodologies. I avui podem parlar amb un dels autors d'un llibre, juntament amb Joris van der Schot, que és l'Agustín Peral, que porta per títol Trabaja como un nórdico, vive como un mediterráneo. I ens explicava l'Agustín que precisament aquest paradigma del treball perfecte, potser el que hem de fer és conèixer-nos una mica millor i saber què és el que realment va bé per nosaltres. O potser la clau està en trobar un equilibri entre la feina, un verdader equilibri entre la feina i la vida personal, no? Allò que es diu que estigui tot consensuat i planificat i equilibrat.
1: Esto es lo que sería ideal, ¿no? Y además muchas veces pensamos que el trabajo y la casa compiten y no compiten, son complementarios. Lo que ocurre que, como nosotros decimos, el que quiera conciliar se lo tiene que ganar. Lo que no vale es que Exacto. en el trabajo queramos ser de alguna manera anárquicos, no hagamos un esfuerzo por organizarnos y luego pretender tener unos horarios armónicos. Esto es muy complicado.
0: Esta disyuntiva entre trabajar como un nórdico, vivir como un mediterráneo, posiblemente ayude a que tenemos como idealizado una serie de conceptos y que posiblemente en la buena proporción es donde estaría la buena mezcla, ¿no? Es decir, las cosas

0: Hi ha noms fàcils de recordar i hi ha noms que s'acaben abreujant, però no per això deixen de representar tota una institució. És el cas de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, Frida Kahlo pels amics. Aquesta reconeguda pintora mexicana, l'activitat artística de la qual s'embarca en la postrevolució mexicana, ha passat a la història com una de les artistes que han plasmat el seu patiment físic i psicològic amb un estil propi. La seva pintura va evolucionar a partir de la influència de diferents estils, com ara el realisme, el surrealisme o el simbolisme. Kahlo sempre va valorar molt els elements de la cultura autòctona mexicana, de la mateixa manera que representava tot allò que sentia des del més profund de la seva ànima. Tot plegat, a l'ombra del gran pintor Diego Rivera. Una de les seves biògrafes, Marta Zamora, fa al·lusió a aquesta difícil situació en un documental de Canal 11.
1: Imagínate nada más estar casada con el pintor más famoso y más importante de México y dedicarte tú también a la pintura. Es muy difícil, lo que ella logró es impresionante. Salir de abajo de la sombra de un hombre tan grande que es pintor y en plena época del muralismo, de las grandes historias, de las grandes batallas, de los grandes elementos históricos, tú te pones a hablar de tu propia realidad y de cuánto te duele el amor de tu esposo en formato 70 por 90 aproximadamente. Es increíble, increíble que con ese procedimiento, claro, aunado a un gran talento, aunado a una gran honestidad, aunado a que estaba pintando.
0: Kahlo és coneguda, entre altres motius, per haver patit diverses tragèdies físiques. El 17 de setembre de 1925, Kahlo pateix un accident d'autobús que la deixa amb lesions permanents. Es va haver de sotmetre a 32 operacions quirúrgiques durant tota la seva vida i va haver d'usar diferents tipus de mecanismes i cotilles per mantenir-se dreta. Tanmateix, va ser l'avorriment que li provocava la seva postració el que la va dur a pintar. El 1926, encara en convalescència, va fer el primer autorretrat d'una llarga sèrie. Al documental Històries de vida de Canal 11, la filòsofa Eli Bartra parla de l'especial estil d'aquesta pintora.
2: Mira, lo que más me interesaban eran, y que me sigue interesando mucho, son sus dualidades. La muerte, ¿no?, en el cuadro de una calavera encima de su cama, la dualidad étnica. Ella trabaja mucho la dualidad hombre-mujer, desde el venadito, que no se sabe bien si es venadita o venadito, con cuernos de venado macho, pero es ella.
3: Yo creo que la dualidad masculino-femenino, Frida Kahlo la incorpora en sí misma. No es que ella pintara hombres y mujeres, no. Pinta lo masculino en ella misma, acentúa los rasgos masculinos de su propio rostro, de la misma manera que también acentúa los femeninos. Si vemos la columna rota, bueno, pues ella está con los senos muy, muy turgentes, muy femeninos, muy perfectos, ¿no? Entonces también los está subrayando. Yo creo que es muy único de ella. Yo no conozco otra pintora de México o pintor que incorpore esa cuestión andrógina.
0: El 2007 es va celebrar el centenari del naixement de Frida, segons els crítics, l'artista mexicana més coneguda al món. Per l'aniversari es va fer la mostra més gran que s'havia exposat mai d'aquesta artista. L'exposició va acollir la xifra de més de 400.000 visitants. El seu llegat artístic continua formant part ineludible de les escoles de belles arts i la seva persona, un exponent de tot el treball de les dones en la innovació pictòrica.

Nosaltres anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio d'estiu que ens serveix per acompanyar-vos. Doncs mentre estem fent vacances, sí, no us ho neguem, però així podeu escoltar, recuperar, fins i tot descobrir, en molts casos, entrevistes, seccions i col·laboradors que ens han acompanyat durant l'any i que ha valgut molt la pena d'escoltar. A vegades perquè hem rigut molt, a vegades perquè hem après coses molt interessants, n'hem recordat també, o ens hem deixat sorprendre per tot el que arriba a la tecnologia, els pensaments, tot el que pot ser interessant. Així que demà seguirem igual, demà seguirem repassant des de la 1 i fins a les 6 a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio, en aquest cas d'estiu. Que tingueu un dia fantàstic, que vagi tot molt bé, adeu-siau.

0: a emmagatzemar reserves energètiques que s'havien reduït de manera, podríem dir, alarmant, que són les que en part estaven provocant una pujada de preus, en el cas del petroli, en el cas del gas i en el cas de determinats productes derivats del petroli i del gas, com pugui ser fertilitzants, amoníac, aquest tipus de productes que són bàsics per a la indústria, doncs havien patit un desestocament produït perquè no estaven funcionant les línies habituals de subministrament. A la mesura que això es vagi normalitzant, doncs, lògicament s'anirà destensionant totes aquestes cadenes de valor i cadenes d'aprovisionament que estaven patint d'alguna forma, i això es traslladava amb un problema de reserves i amb un problema de preu. No?
1: I quines oportunitats i quins riscos ha generat aquest nou escenari per a les empreses europees, especialment en aquests sectors que deies, no? Com indústria, transport i logística internacional, però s'ha pres, hi ha hagut algun aprenentatge de potser no dependre tant d'aquest punt de pas, no? De l'estret d'Hormuz?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de crisi s'acaba provocant això que esmentes, no? Podríem dir, els agents vinculats a aquests àmbits, pues, veuen que han de buscar alternatives que disminueixen aquest elevat grau de dependència que es té, pues, d'aquestes fonts d'aprovisionament. També en aquesta crisi s'ha posat de manifest la necessitat d'accelerar el procés de sostenibilitat, el procés de intentar anar cap a fonts energètiques alternatives als combustibles fòssils, perquè encara el grau de dependència és més elevat. I això s'està produint perquè els països en general estan anant cap al procés d'electrificació més ràpid del que es preveia abans, no? I, per exemple, el vehicle elèctric ha anat a primera fila, podríem dir, del mercat de compra de vehicles. Vull dir que realment s'ha vist la necessitat d'intentar anar més ràpidament cap a una societat on els combustibles fòssils tinguin una presència més baixa, perquè encara és massa elevada, i sobretot en determinats punts, com passa amb l'estret d'Hormuz, igual que amb el canal de Suez, que quan es produeixen crisis d'aquest tipus es veu realment que el món encara està força dependent d'aquestes fonts energètiques, no?
1: I a més, per acabar, mirant a mitjà termini, no? Aquest acord també pot convertir-se en un factor d'estabilitat per a l'economia global, o encara hi ha prou incerteses geopolítiques perquè els mercats continuïn mostrant volatilitat?
0: A veure, hem de ser conscients que l'acord és positiu, que l'acord és un acord d'alto el foc, és a dir, que encara hi ha un procés de negociació que està en marxa i que encara hi ha elements d'incertesa importants, com pugui ser el cas d'Israel, no? Per tant, és probable que les properes setmanes encara veiem volatilitats negatives, en el sentit d'alces o pujades inesperades del preu del petroli o del gas com a conseqüència d'alguna crisi en el procés de negociació. Això és possiblement es produirà. Dos, que l'impacte de la crisi que hem patit aquests mesos encara durarà un cert temps, perquè evidentment, com deia, s'està estenent a tota la cadena de valor, i això s'està traslladant a preus, ja no solament a preus de fonts energètiques com les darreres setmanes, sinó fins i tot als aliments, i això encara durarà un cert temps. I no hem d'oblidar que en el cas d'Espanya hi ha una sèrie de mesures del govern per intentar reduir l'impacte de la guerra que encara estan en marxa, i aquestes d'alguna manera s'eliminaran els propers mesos. És a dir, que l'impacte sobre els preus, sobre la inflació subjacent, sobre les cadenes de valor continuaran un cert temps. L'impacte immediat, crec que hores d'ara, doncs, malgrat aquestes puntes que comentava, està bastant o relativament controlat, però sí que hem de ser conscients que fins que això s'elimini totalment ha de passar un cert temps.
1: Molt bé, doncs veurem com evoluciona. Moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Abraçada. Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
1: Avui a Lideratges tenim el Microscopi Femení, que és l'espai on entrevistem en profunditat a dones destacades en l'àmbit laboral perquè ens puguin explicar la seva trajectòria, repassar temes d'actualitat del seu sector i que ens donin la seva visió sobre la igualtat de gènere. Tenim l'oportunitat avui de parlar amb Anna Navarro, diputada del Parlament de Catalunya, on aporta una trajectòria destacada en innovació, estratègia global i drets digitals. Al llarg de la seva carrera ha liderat la implantació de 7 multinacionals a Silicon Valley i ha estat reconeguda en nombroses ocasions com a una de les dones més influents del sector tecnològic. Benvinguda a Lideratges, Anna. Com estàs?
3: Molt bé. Vosaltres?
1: Molt bé, moltes gràcies. Ens fa molta il·lusió

0: jo, que ens acompanyis. Bé, Anna, quan vas decidir estudiar filologia anglogermànica i què et va portar aquesta formació inicial al teu desenvolupament professional?
1: Sí, doncs filologia germànica va venir perquè jo volia estudiar filosofia i a casa em varen dir, potser que t'ho repensis, no? I algú em devia explicar que hi havia una carrera que es deia filologia, o sigui que vaig caure una mica així perquè volia fer filosofia. I primer vaig començar a estudiar filologia anglesa, però un cop a dins em vaig canviar a la filologia alemana. Sí.
0: Molt bé. La teva trajectòria inclou també estudis a la Universitat de Humboldt, de Berlín. Quina experiència d'aprenentatge en treus d'aquesta etapa internacional?
1: Home, és que era durant l'època de dels dos Berlins, de les dues Alemanyes, i a la Universitat de Barcelona jo veia alguns estudiants de cinquè que anaven, que marxaven cap a Alemanya de l'Est, perquè hi havia uns estudis molt bons de filologia alemana a la Universitat Humboldt, i evidentment va ser brutal, perquè vàrem entrar en un país comunista, no?, que no tenia res a veure amb Catalunya, i vaig entendre una mica més bé com es vivia dins d'un país comunista, no? Perquè de veritat que vaig anar a parar a la Humboldt de Berlín de l'Est. I estàvem en uns edificis per estudiants d'allà i ja vaig començar a conèixer moltíssima gent d'altres països, no? De Polònia, de Bulgària, d'Hongria, perquè allà hi anaven els estudiants que volien fer filologia alemana, però d'altres països de l'Est. Molt interessant. Va marcar moltíssim, sí.
0: Que bo. Fa més de 30 anys vas fundar la teva pròpia empresa de traduccions a Califòrnia. Com creus que aquella experiència com a emprenedora t'ha ajudat en els teus projectes posteriors, especialment en el món tecnològic i internacional?
1: Sí, doncs moltíssim. Jo vaig marxar l'any 92 a viure als Estats Units, a San Francisco, i evidentment no sabia, i llavors tampoc tenia el pes que té ara, que estava al mig del Silicon Valley, o que estava molt a prop del Silicon Valley. L'agència va ser una idea per dir a veure què faré en aquest país, no? Perquè quan hi vaig anar vaig marxar amb la British Airways, que treballava a l'aeroport de San Francisco, agafant maletes i fent el que fos, no? I no volia quedar treballant a l'aeroport, i va ser quan vaig fundar aquesta petita agència, que va créixer moltíssim, perquè llavors no hi havia una altra agència al mig de San Francisco que fes traduccions. El que va passar és que van començar a venir empreses d'allà que em deien: Anna, com puc entrar un producte a Alemanya, no? I vàrem passar de fer traduccions, que en feia moltíssimes, de fer consultoria de producte, i així és com vaig començar a entendre que estava en un lloc molt i molt potent de tecnologia, que de fet un dels meus clients va ser qui em va recomanar que m'agafessin a Cisco Systems, que per començar l'equip de globalització dins de Cisco.
0: Déu-n'hi-do. Quins aprenentatges clau d'aquella primera aventura empresarial consideres que encara apliques avui dia a la teva trajectòria?
1: Jo crec que ser molt àgil, entendre tot el procés a dins d'una empresa, no ser bo només en una cosa, però entendre què fa bàsicament tothom, tenir bones relacions amb els clients, com s'ha d'anar aprenent perquè cada vegada les coses fessin més fàcils, més àgils, qui és qui a dins de la zona on t'estàs, com sortir en un altre país, com fer que un producte tingui èxit en un altre país, com pensar molt gran. El Silicon es pensa molt gran, i aquesta mentalitat, aquesta actitud de les coses que faràs serviran a tothom, no? I nosaltres, jo he tingut equips, he estat a equips i he liderat equips de coses que veritablement les fa servir quasi bé tothom.
0: Actualment, a més, ets cofundadora, inversora i CPO de la Universalization, no?
1: Sí.
0: Amb la missió de globalitzar el codi, plataformes, contingut amb intel·ligència artificial, etc. Ens podries explicar en què consisteix, no?, el teu rol, i quines són les teves responsabilitats principals dins l'empresa?
1: Sí, bé, jo vaig estar al cap global d'una empresa que es diu NetApp, que és la primera empresa del món de centres de dades, i a dins de l'empresa portava el laboratori d'innovació.

0: Allà ens ho passàvem molt i molt bé amb molts enginyers, no? I amb dos en especial vàrem fer una patent quan estàvem a dins del NetApp, que ja era perquè vèiem que els humans fem moltíssims errors a l'hora de codificar productes. Doncs vàrem fer ja fa, no sé, fa 10 anys, et parlo, que la intel·ligència artificial cada nit mirés els errors que havien fet els humans i l'arreglava. Doncs, basada en aquesta patent, vàrem decidir crear una empresa petita per continuar innovant. I és una empresa que és més d'anar a fer patents, d'anar... És perquè ens agrada molt innovar. No és una empresa, a veure quan vendrem, és més una societat per anar innovant. I de fet, ara estem entrant, registrant una altra patent a la Índia, perquè som dels que ens agrada apretar molt la innovació.
1: Que bo, no, superinteressant, perquè és això que et facilita, no? Potser estar allà a Silicon Valley, que és com la cuna, no?, del bressol de la innovació, doncs que t'aporta a voler innovar encara més, no?
0: Sí, bé, és l'ambient que es respira allà, que és, tothom va innovar allà, o treballar en coses molt grans, o fer-les millors. I, de fet, això d'aquesta petita empresa que estem a la Índia és una feina que fèiem els diumenges. Jo aquesta empresa potser la vàrem començar fa 4 o 5 anys, però és a base de treballar els diumenges, perquè durant la setmana tens una altra feina, no? I tothom té altres feines, és més com anem-ho a passar bé. Hi ha molta gent que fa feina al cantó d'innovació per anar-s'ho a passar bé, perquè és que al cap és com anar investigant, clar, com la gent que fa recerca, però en plan enginyeria, no?
1: Sí. És curiós perquè aquí, no, tenim més una... posat integrat el fet de tenir una sola feina, no? I com a fora, o als Estats Units o a altres països, doncs el simultanejar diverses feines és com molt habitual, no? Cosa que no passa tant aquí.
0: És molt habitual. Sí, jo quasi sempre he tingut dos o tres feines, eh? Jo he escrit llibres, he donat classes, he fet consultoria, he estat en juntes directives... a part de tenir la meva feina. Sí, es treballen moltes hores, però treballes amb coses que t'agraden, evidentment. Quan els nens eren petits i potser em volia canviar de casa, sí que vaig agafar una altra feina per poder arribar a final de mes, no? Quan encara no tenia les feines que tenia ara.
1: Des del maig del 2024, per si no tenies prou feina, no? Ets diputada del Parlament de Catalunya amb responsabilitats com a vicepresidenta de la Comissió Legislativa d'Unió Europea i Acció Exterior i membre del Consell Assessor de Ciència i Tecnologia. Com compagines aquesta activitat política amb la teva feina a Universalization AI i què suposa el teu dia a dia combinant amb dos rols?
0: Bueno, és que ara la meva feina és al Parlament de Catalunya, no? Com et deia, el de Universalization és una patent que estem desenvolupant fa potser 2 anys i ens reunim els diumenges, vull dir, no té res a veure amb el Parlament. La feina del Parlament, doncs, és superinteressant perquè com una persona que havia estat quasi 34 anys fora de Catalunya ha fet com fer un màster de què és Catalunya, no? Perquè des de fora, els catalans a l'exterior la veiem d'una manera, Catalunya. I quan arribes s'entén molt bé, i especialment perquè vaig poder fer campanya i perquè tinc moltíssima activitat... quasi cada dia vaig a 2 o 3 actes, anem a moltes ciutats diferents, pobles diferents, rebem molts de col·lectius diferents, que he fet com un màster de què és Catalunya, no? I sí, a dins del Parlament, doncs, cada diputat té experiències o feines diferents. A mi m'ha tocat representar... estic a la mesa d'exteriors, i després sí, faig tots els temes de tecnologia, intel·ligència artificial, ciberseguretat i polítiques digitals, sí.
1: I el sector de la intel·ligència artificial aplicada a la globalització està evolucionant molt ràpidament. Quins reptes consideres més urgents per a les empreses com la vostra?
0: Bueno, la nostra empresa

Aquesta que tenim a la Índia és per fer patents de coses sobre codi, de com els humans poden fer... No, com la intel·ligència artificial corregeix errors humans.

0: l'intel·ligència artificial es reguli de manera federal, no de manera estatal. Aquí a Europa estan posant unes pautes molt fortes a través de la Unió Europea. Es veu de manera molt i molt diferent. Als Estats Units, bueno, suposo que per aquesta conversa ja es veu que la gent treballa moltíssimes hores, la gent que està dins de les empreses d'innovació d'intel·ligència artificial treballa molt fort, i treballar molt fort també vol dir en allà que es treballa molt bé, és molt eficient, es treballa eficient i es treballa moltes hores, i això està donant aquests resultats de que estan passant la Xina i els Estats Units, estan passant la mà per la cara sobre intel·ligència artificial i tecnologia a tots els altres països. Són els resultats. Aquí a Europa, doncs, ens està entrant tot de manera molt bèstia. Evidentment, Europa està multant, no?, a moltes empreses americanes, però a vegades jo crec que les empreses americanes, que els multi la Unió Europea, doncs sí que es preocupen, i sí que, evidentment, la persona que està al cap de les finances de les empreses no els agrada, però els americans van molt forts.
1: Però això dius que els estan multant, però al final, o sigui, aquest instint, com si diguéssim, tan regulatori i confiscador d'alguna manera, no? Fa que s'aturin o s'adapten a aquesta nova normativa o regulació que s'imposa?
0: No gaire, perquè jo conec, o sigui, els equips grans de Google, d'Apple, d'Amazon, de Tesla, de tots aquests equips tan grans, d'aquestes empreses que hi ha mils i mils de treballadors, sempre tenen els equips d'advocats que estan preparats ja per agafar un avió, per anar a Bèlgica o anar a Holanda, que és normalment on han de lluitar totes aquestes multes, no? Jo els conec, vull dir, jo tinc amics que tenen aquesta feina. Evidentment que les empreses han de ser ètiques i han de mirar, d'entendre tota la regulació, no només de la Unió Europea, però de l'Àsia i de l'Àfrica i de tot arreu del món, no? És molt difícil per les empreses més petites que Google o Amazon o les empreses on he treballat jo que s'entengui tot això, i els americans creuen molt en ajudar als Estats Units primer, no? America First ve d'en Trump, però també ve molt.
1: Està innat, no? És, sí, com molt a l'ADN,
0: no? Sí, és molt innat. Sí, perquè s'entén que el mercat nord-americà és molt gran i és suficient a vegades, no?
1: Però realment aquest debat, no? Aquesta regulació i debats ètics sobre la IA, les empreses que treballen, no? La globalització en tecnologia i continguts, vol dir que som més estrictes a Europa que als Estats Units? No hi ha aquests debats ètics que estem tenint aquí sobre aquest...
0: Sí que n'hi ha de debats ètics, però pensa que des de fa un any i una mica, des que ha entrat el president Trump, que tots aquests debats ètics que es tenien a través dels equips de diversitat o equips d'ètica ja no existeixen.
1: Déu-n'hi-do.
0: Això és molt important d'entendre, perquè jo els portava aquests equips a dins del NetApp, del Procore, de VMware o de Cisco. Hi ha aquests equips, o hi havia aquests equips, per representar les minories, per representar la diversitat, per representar ètica, que èticament es fessin bé les coses dins de les empreses, perquè són els empleats de dins de les empreses que apreten aquests temes.
1: Clar, clar.
0: No són els governs que apreten aquests temes.
1: Clar.
0: És al revés d'aquí. Llavors, ha de ser l'empresa que vulgui que això continuï bé. I ara, per exemple, estem veient Anthropic, que és una empresa que està pujant moltíssim sobre IA, que té un agent que es diu Claude, que se suposa que és el més ètic que dins dels Estats Units ara mateix, o això és el que diuen ells.
1: I està pujant.
0: Bueno, hi ha gent que, evidentment, que ens agrada ser ètics.
1: Clar,
0: no?
1: per això vull dir que és, una, és positiu, almenys, que estigui pujant allà als Estats
0: és
1: Units, no?
0: És molt positiu.
1: Clar, clar, clar.
0: Esclar que sí.
1: Clar, és per fer positiu. Front una mica a aquesta deriva, no?, una mica.

0: de Trump, de
1: Sí.
0: carregar-se tot aquest, bueno, que li diu el woke, no? Aquest, o sigui que tot el que és
1: Sí,
0: llegir tot això ho està
1: exacte.
0: tirant enrere i clar, és perillós inclús a nivell, no? De geoestratègic i mundial, no?
1: És
0: Pensar
1: molt
0: que, clar,
1: perillós.
0: clar.
1: Sí, és molt perillós perquè la IA no et reconeixerà si ets home o una dona,
0: Clar.
1: s'ha de codificar molt bé, s'ha de pujar el contingut adequat, s'ha de limitar moltíssimes coses pels nanos de menys de 16 anys, vull
0: Clar.
1: dir, s'ha d'anar molt alerta.
0: Bé, i de fet ja ha sortit un article que parla de que ja, per exemple, a LinkedIn ja s'ha demostrat que les dones, doncs, d'alguna manera ens potencia menys, no? O sigui, es veuen molt més totes les publicacions generades per homes que per dones, no? Llavors, aquest tipus de coses, suposo que algú ha fet que l'algoritme benefici intencionadament o no més al gènere masculí, no?
1: Sí, jo crec que moltes vegades no és intencional, no s'ha fet intencionadament,
0: És un viatge que
1: com
0: tenen
1: els
0: de...
1: homes
0: Clar.
1: que treballen a dins
0: Clar.
1: de LinkedIn,
0: Clar.
1: segurament
0: Sí.
1: estan casats, tenen filles o no estan casats, però surten amb noies, no ho fan intencionalment, però es fa d'una manera que no és inclusiva.
0: Clar.
1: Ser inclusiu i ser divers no vol dir una cosa de pensament. Ha de ser unes tàctiques a darrere de mirar i de fer proves de veure com s'està agafant el contingut, a qui
0: Clar.
1: s'està promocionant, com es promou el contingut.
0: Clar.
1: Són aquests equips que ja no hi són, val? Perquè en Trump, una de les primeres coses que va dir és que ell no hi creia, que no hi creia en tot això. I a l'Elon Musk va ser el que li va posar la idea dins del cap, perquè l'Elon Musk ve d'ambients com el que vinc jo i no hi creia en tot això, ell.
0: Però clar, no creure-hi és que és una cosa que d'entrada ja costa d'entendre, no? Perquè si les dades, no? Quan fas una i ja veus uns resultats i unes proves, no? Que no és una cosa de creure-hi, és com entendre que estàs tenint uns biaixos o que estàs tenint uns resultats negatius. Una cosa és, per una banda, no creure amb el canvi climàtic, per exemple, que també és molt gros, no creure-hi, però quan veus que tota la part ètica, o sigui, que el que deies tu, no?, de fer unes proves, veure uns resultats i analitzar si estàs discriminant algú, és que ja no és una qüestió de creure-hi o no, és d'entendre els resultats, no?
1: És molt fàcil ser un executiu a dins d'una gran plataforma i agafar temes de negoci i apretar aquells temes i deixar d'un cantó aquesta seguretat psicològica que necessita la diversitat i fer veure que ja ho farem l'any que ve o ja n'hi ha prou o ja ho hem fet prou. Jo ho he vist això, jo he treballat amb gent així. Normalment homes,
0: Sí,
1: malauradament, no?
0: clar.
1: De dir, ja, ara no en tenim temps d'això, ara no tenim temps d'això. Per això és tan important aquests equips que hi havien fins ara de diversitat, de dir, no, ara volem les dades de diversitat, volem saber què cobren els homes i les dones, volem saber si les dones estan pujant ràpidament a dins de l'empresa, no? Tot això, aquí a Catalunya també hi ha l'Observatori de les Dones a dins de la
0: Sí,
1: Cambra
0: de
1: de
0: comerç.
1: Barcelona, no?
0: Sí,
1: Sí, la Cambra de Comerç de Barcelona, que
0: la
1: també
0: cambra. Sí.
1: s'estan mirant sempre, no? Tot
0: Sí,
1: això.
0: No, i sort de tenir aquestes dades, perquè clar, si no tens les dades no pots treballar i corregir, no? Vull dir que al final si queda tot amb una sensació, però no tens dades que demostrin, doncs poca feina pots fer, no?
1: Sí. Sí,
0: I amb tot aquest personal, tots aquests anys de treball d'aquests departaments que han desaparegut, clar, ara tot això també és com un tornar enrere, no? O sigui, perdre, no?, una sèrie de perfils i una sèrie de tasques i feines i estudis fets que no sé, costa d'entendre, no?, que no es vulgui seguir aprofundint i treballant amb això. Tu creus que...
1: mira,
0: Digues, digues.
1: sí, jo vaig escoltar fa poc

0: una entrevista a la CNN de la Melinda Gates, l'ex-dona d'en Bill Gates, que té una fundació que apreta molt per ajudar les dones, no? Les dones en el món de l'empresa i de negocis. Ella va dir una cosa, hem de continuar, encara que aquests equips ja no es diguin d'aquesta manera, no? Que es deien diversity, inclusion i tot això, ara els hem de dir altres coses, no? I hi ha la gent que és molt intel·ligent de recursos humans a dins d'aquestes empreses i els hem de posar altres noms, no? Però ella va dir que, evidentment, que tothom que hagués portat aquests departaments que els han fet fora de les feines es reinventessin i entressin amb altres títols, no? Llavors també tens gent més discreta, com la exdona d'en Jeff Bezos, que és la Mackenzie Scott, que està donant milions i milions i milions de la seva pròpia riquesa a universitats americanes de nanos negres, o a causes de les dones, no? Aquests són dos exemples, la Melinda Gates o Mackenzie Scott, que diuen, està entrant aquestes normatives a través de Trump, nosaltres els lluitarem d'aquestes altres maneres. S'ha de ser molt valent. Tenim moltíssima sort, no? S'ha de ser molt valent. Jo tinc una fundació al Silicon, que som 34-35 mil dones, ara ja, que també al principi de l'any vàrem començar, ens hem de canviar el nom o no, ens hem de reinventar o no, i vàrem decidir que no, que ens quedàvem amb la mateixa missió i visió, que ens quedàvem fortes i fermes perquè ens està mirant moltíssima gent arreu del món, no? I crec que hem de ser valentes, no? I hem de continuar ajudant, perquè la realitat és que ser dona dins d'empreses o del món tecnològic és complicat i ens necessitem.
1: Totalment.
0: Ens hem d'anar ajudant. Sí.
1: Doncs això, amb això ens quedem, Anna. Moltes gràcies per acompanyar-nos, per donar-nos aquesta visió del que està passant al sector tecnològic mundial, i esperem que amb el teu impuls també des del Parlament de Catalunya segueixis ajudant-nos a innovar i a tenir aquesta estratègia global i d'aquests drets digitals. Moltes gràcies. Fins a la propera.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Fins aviat.
1: Gràcies. Adéu, adéu.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: Les empreses familiars són una peça fonamental del teixit empresarial i econòmic, especialment al nostre país, on moltes companyies han crescut al voltant d'un projecte familiar que es transmet de generació en generació. Però aquest model també té reptes propis, que és com són la successió, la presa de decisions, la convivència entre interessos familiars i empresarials o la necessitat de professionalitzar la gestió per garantir la continuïtat del negoci. Per tractar aquest tema avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Jordi Tarragona, professor de la UPF BSM i assessor de Famílies Empresàries. Benvingut, Jordi.
4: Hola, bon dia.
1: Vanessa Martínez Chamorro, CEO del grup Carinsa. Benvinguda, Vanessa.
5: Moltes gràcies.
1: I Núria Correig, CEO d'Eina B2B. Benvinguda, Núria.
6: Moltes gràcies. Molt bon dia a tots.
1: Bé, comencem parlant una mica de xifres, no? Només el 17% de les empreses familiars a Espanya està altament professionalitzada. Des de la vostra experiència, què impedeix que més empreses arribin a aquest nivell? Si vols, comencem per tu, Jordi.
4: De l'estudi que han fet amb l'Oriol Amat, la principal conclusió és que la professionalització depèn fonamentalment de la voluntat, de la família propietària. Perquè professionalitzar vol dir canviar de forma de fer, no? I sortir de la zona còmoda, de la zona de confort, no sempre és fàcil. Pot haver una fre a voler rendir comptes davant d'estranys. A vegades també hi ha una por a superar el secretisme típic de moltes famílies empresàries al principi. No, jo diria que els principals frens són aquests, la voluntat de fer-ho.
1: I una mica els frens també. O sigui, Perdoneu, Vanessa, com a, no, com a empresària familiar.
5: Sí, doncs mira, la nostra empresa, Carins, la funda el meu pare i hem continuat el llegat, doncs, la meva germana i jo. I la veritat és que a la teva pregunta de professionalització, jo ja no dic a les empreses familiars, sinó en general, a totes les empreses, el que manca pel dia d'avui és talent. La veritat és que les empreses tenim la voluntat, no?, de tenir un llarg termini, de tenir resultats, de portar a la societat, i el que necessitem és talent que s'incorpori amb nosaltres. I aquesta zona de confort, jo crec que si estàs al segle XXI i vols tenir una empresa puntera i pots ser una empresa de referència, has de sortir contínuament d'aquesta zona de confort i veure el que està passant i el que està succeint.
1: Totalment. Núria, com ho veus tu?
6: Jo, bueno, estic molt, molt alineada tant amb el Jordi com amb la Vanessa. Sí que és veritat que el que jo he notat és que la professionalització comporta un canvi de paradigma molt important. I aleshores, dintre dels frens que hi pot haver en empresa familiar, sobretot quan es passa ja cap a segona generació, és que es qüestiona mitjançant... O sigui, quan vols professionalitzar, acabes qüestionant aquella gestió del pare o de la mare. I aleshores això no sempre és fàcil a nivell de família. Uh-huh. I aquest és un dels frens que jo he detectat, aquest canvi de paradigma, que és allò que dius, ostres, estic dient que el que havien fet els meus pares no està malament. Uh-huh. No, és una... L'empresa necessita una cosa diferent, necessita evolucionar i créixer.
1: Clar, no perquè s'hagi fet malament, sinó perquè l'entorn també ha canviat, no?, una mica, i el mercat.
6: Exacte.
1: Molt bé. I com es poden combinar els valors i la identitat familiar amb la necessitat de professionalitzar la gestió de l'empresa? Jordi, tu mateix.
4: Bé, primer de tot, trencant el mite de que professionalitzar vol dir expulsar la família de l'empresa, en cap moment. Uh-huh. Hi ha familiars que són autèntics bons professionals i externs que deixen molt que desitjar.
1: I tant.
4: Vale? Sí. Professionalitzar el que vol dir és posar ordre, separar els rols de propietat, govern i direcció. Hi ha un exemple molt típic que és el de la companyia aèria. Si accionista d'una companyia aèria no habilita per pilotar els avions i no és el mateix pilotar un avió que dirigir el tràfic aeri. No? Posar ordre vol dir crear estructures i sistemes amb un funcionament objectiu dins del possible. Uh-huh. En definitiva, separar el cap del cor, la raó dels sentiments.
1: Sí, sí.
5: Jo escriparé una miqueta, perquè jo crec que també els valors et fan també tenir... en moments de crisi, en moments de dificultats, no només pensar en una empresa que funcioni, que tingui resultats a curt termini, sinó estàs mirant al llarg termini, no? Nosaltres, la companyia té 33 anys, i aquests 33 anys hem tingut, com tothom, no?, les nostres obstacles, a l'època de Covid, per exemple, va ser un obstacle per a moltes empreses, i jo crec que les empreses familiars, en aquest cas, nosaltres estem mirant més per la societat que el millor guany curt termini. Si tu tens professionals, al millor només estan mirant aquest curt termini i la seva supervivència pròpia. O sigui, aquests valors, aquest pensar en la, o sigui, aquest llegat, pensar més en la família o pensar més en l'empresa que en un mateix, també és molt important en moments, determinants. No?
1: Uh-huh. Núria.
6: Sí, jo estic totalment alineada amb la Vanessa. Aleshores, un dels llocs, no?, o un dels espais on protegim molt tota aquesta identitat i els valors és a través de la governança, a través del Consell d'Administració. Uh-huh. Que aleshores, a partir d'aquí, ja baixen mandat a nivell executiu.
1: Uh-huh. I amb el Jordi no estàs alineada, també, no?
6: Sí, bueno, clar. Ara com surto jo d'aquesta?
1: Clar, és que ens hem mirat
6: no,
1: així.
6: No, era complementari.
1: Clar, exacte. Ens hem mirat així amb el Jordi com dient, bueno, pobret, ell no.
6: Bé, no, a veure, era...
1: Segueix.
4: Estic en minoria, eh?
1: Exacte, per això que està aquí com... Molt bé. No, doncs ara ja segueixo amb tu, Núria. La successió és un repte clau, no? Normalment a les empreses familiars. Quines bones pràctiques tu has pogut també veure per assegurar una transició generacional sense conflictes?
6: A veure, el conflicte és inherent al ser humà, Sí, hi ha moments en els que les coses es veuen diferents, la manera d'aterrar el propòsit és diferent, els objectius que pot tenir un o el moment vital en el que està un és diferent. Però clar, tot

0: aquest conflicte o aquestes visions diferents s'han de gestionar. Per tant, s'han de crear els espais per poder-lo gestionar. I això és comunicació, comunicació, comunicació i comunicació. Mm. I també molta generositat. Mm-hmm. Tant per la part que ha de ser succeïda com la part successòria. Perquè, a més, hi ha un... O sigui, no és un one-shot, una successió, no és un moment puntual, sinó mm-hmm. que hi ha una transició. Clar. Aleshores, aquí, el Jordi...
1: Vinga. Et cedeixo la paraula, Jordi.
2: Molt bé, estic alineat, eh? Estic alineat amb la Núria. Per completar-ho, diria, aquesta comunicació és essencial. Sense comunicació no funciona res. A més, el relleu s'ha de tindre clar que no és un moment, és un procés, que, per tant, convé planificar-lo, i que dintre del relleu el primer que s'ha de fer és una pregunta abans de planificar el relleu. Si el millor és continuar, vendre, fusionar o tancar. Perquè continuar és una opció, no una obligació.
1: Clar.
2: I si continuem,
0: exacte,
2: continuem tots junts o podem? Perquè tots junts és molt maco, però a vegades no és el més convenient.
1: Totalment.
0: En s'ha de podar l'arbre.
1: Exacte, s'ha de podar l'arbre. Molt bon aquest símil.
3: En el nostre cas, la veritat és que la nostra successió va ser molt abrupta. El meu pare va morir amb 54 anys, okay. La Denia i jo teníem 32 i 30 anys. La veritat és que era una persona amb molta visió i ja s'havia col·locat a cadascú on corresponia. Posaré un exemple, jo soc economista, però m'agrada molt el tema d'innovació. Llavors, un moment donat, quan la empresa era més petita, amb 40 treballadors fèiem una mica de tot, però quan va créixer em va dir, t'has d'especialitzar, i vaig dir, doncs jo, al màrqueting, perquè m'agrada molt el tema d'alimentació, la innovació, em va dir, no, tu finances. O sigui, tenia molt clar que volia donar les filles controlant...
1: Tu eres economista, exacte, i és la que havies de portar a les finances.
3: Exacte. En canvi, la meva germana, que és una teleco, és de formació, la passava per cada apartament, mes per mes, perquè tingués una visió 360. Bueno, una persona que havia planificat, diguéssim, i s'havia anticipat. Uh-huh. Llavors, la nostra va ser abrupta, però és veritat que hi havia una planificació a toc, no?
1: Sort, prèvia, també, sort. Clar, perquè tu haguessis volgut portar una divisió, per exemple, com deies, del màrqueting.
3: Exacte,
1: no?
3: M'has equivocat tot i, totalment. El millor, també és veritat que tant la Daniel com jo no només estem això per el tema de guanyar cèntims, que òbviament com tothom volem, sinó també per el llegat aquest familiar i per contribuir doncs, a la societat i aquests valors que el meu pare tenia. I sí que és veritat que estic alineada amb el Jordi.
2: I amb la Núria també,
3: òbviament.
1: No munteu aquí un Cristo,
3: Perquè si tot...
1: Però bueno, també podeu estar...
3: No, però és veritat que si tot t'anticipes, doncs evites problemes. De fet, nosaltres, jo amb el temps he vist que coses, nosaltres quan va morir el meu pare amb 24 accionistes i hem tingut que anar comprant, diguéssim, el nostre propi treball, sempre ho comentem, afortunadament ara controlem el 95% de la companyia i altres cinc estem molt còmodes amb els accionistes, i ens complementen, però sí que és veritat que si haguéssim anticipant no haguéssim pagat tan car la nostra pròpia feina, no? Però bueno, la veritat és que tot el que puguis preveure és molt més...
1: t'evites problemes de futur. Sí, totalment. Jordi, moltes empreses encara no tenen un consell de família formal. Què és i quina funció hauria de tenir aquest òrgan i com pot millorar la presa de decisions?
2: Vinga, començaré per dir que no és. No és un òrgan de decisió empresarial. Bé. És un òrgan que el seu objectiu és alinear a la família respecte a l'empresa. Té raó de ser en famílies a partir d'una dimensió determinada. Uh-huh. Vale? Quines funcions té? Per a gustos colors, cada família té que decidir quines li dona, però si tingués jo que dir les principals, una és la formació de continuadors com a propietaris responsables, el mantindre actualitzada la Constitució o el protocol familiar, la transmissió dels valors familiars, del concepte de llegat, participar en els processos de relleu, que quan hi ha el relleu d'un familiar que està a l'empresa i surt, d'alguna forma és com algú que deixa, valgui la comparació, la droga, 24 hores, 7 dies a la setmana. No, l'han de recolzar perquè trobi un nou lloc. També donar opinió en temes d'empresa que poden afectar la família, com pot ser la incorporació de familiars, i ajudar a gestionar temes d'empresa que poden afectar la família, com pot ser l'acomiadament d'un familiar, no és el mateix acomiadar un familiar que un no familiar.

0: sempre és una qüestió difícil, en conseqüències, emocions, no, però algú ha d'ajudar a gestionar-ho. Diria que aquestes són les principals funcions.
1: Vanessa...
2: De fer de poli dolent, no? A vegades es necessita...
1: Bueno, clar, o sigui, suposo que també entre familiars, no? Ja, o vosaltres en el vostre cas, no? Que explicaves lo de la pèrdua del teu pare, doncs podien sorgir tensions, no? A nivell entre la teva germana
2: bueno,
1: i tu.
2: Bueno, afortunadament la nostra mare, que té molt que veure, la veritat és que sempre han sigut molt pinya i a més amb la meva germana són molt complementàries, no? Sí que és veritat que ara ens plantegem que, doncs, la successió de la companyia en molts aspectes, no? I... A més, nosaltres tenim un gap d'edat, no? Les nostres filles tenen, són molt petites, les vam tenir amb 41 anys, tenen 11 anys i ara no estan pel tema de l'empresa. I sí que és veritat que el que comenta el Jordi té raó, no? Tu has de, justament has de fer el protocol familiar quan no necessites per preveure el futur. Nosaltres sí que no tenim consell familiar encara, som segona generació, potser ho hem de també preveure abans, però sí que tenim molts consellers independents que hem anat que ens van assessorant a companyia en cadascun dels moments i per nosaltres és important també aquesta visió externa, no? I ambient amb experiències i poder doncs, anticipar-nos. L'important és vacunar problemes futurs i sempre també és reaccionar davant d'imprevistos també, no? I tenir aquesta flexibilitat.
1: Clar. Núria, en el teu cas, ara recordo amb el cap un exemple que tu, dintre del que expliques i sobretot amb el proper llibre que has publicat i que es presentarà en breu, parles d'un cas, d'un conflicte amb una empresa familiar entre germans, no? No sé si vols desenvolupar-lo aquí una mica o explicar com aquest exemple bueno, de que a vegades fa falta...
3: Bueno, més que conflicte, era un moment que hi havia successió perquè el pare també havia traspassat i aleshores bueno, eren dos germans que tenien molt bona relació però tenien visions completament diferents. O sigui, un era super d'acció i l'altre abans no feia un canvi, havia de fer 50.000 anàlisis, no? Aleshores... estan en un moment que havien de vendre una propietat i és allò que un ho veia claríssim i l'altre no. I aleshores el que ho veia claríssim doncs vinga a donar-li arguments de negoci i l'altre és espera un moment. I aleshores aquí el que jo vaig aconsellar i va ser, escolta, aneu a dinar com a germans, oblideu-vos d'aquest tema i ja ho resoldreu, es va desencallar tot. Per què? Perquè van recuperar aquest moment de família que era tan necessari, no? Perquè, és a dir, dintre de les empreses familiars hi ha un punt de complexitat més gran que és la relació empresa-família, perquè són dos sistemes que a vegades poden ser molt contradictoris, és a dir, el concepte d'igualtat en la família és completament diferent del concepte d'igualtat a l'empresa, no? I aleshores això també s'ha de tenir en compte a l'hora de fer, doncs, i d'estructurar aquest consell de família. Per afegir una cosa a tot el que ha dit el Jordi, jo sí que afegiria el punt de que en algun moment o altre, dins del consell de família, la família ha de decidir si són empresa familiar o família empresària.
1: Vale, bon concepte.
3: Que té matisos diferents, i comporta unes regles del joc molt diferents.
1: Jordi, per al·lusions?
0: Per al·lusions, totalment d'acord. Empresa familiar és una família unida al redor d'una empresa, però fora d'allà cada un va per lliure. Família empresària és una família unida per fer negocis junts amb aquella empresa i unes altres. No és ni millor ni pitjor.
1: Bueno, són llocs diferents.
0: És diferent. És diferent.
2: Doncs aquesta descripció, Carinça, és una família empresària. Ja s'ho puc dir. Fem negocis juntes, dirim juntes. La veritat és que la família fem molta pinya. També per mi...
1: La mare encara viu?
2: Sí, és un rol molt important. Molt important. També estan treballant els nostres marits. Des dels 15 anys. O sigui, des que portem amb ells, no treballant, sinó treballant als 20 i pico quan vam acabar... les carreres, però és veritat que jo penso també és molt important la figura del meu pare, que ens havia col·locat a cadascú on corresponia. La tenia jo, sempre al Consell d'Administració, però òbviament els marits els tenim fora venent, cadascú a diferents països.
3: Molt bé.
2: Així tenim repartides les feines.
1: Molt bé. Jordi, dèiem que només

0: Un 25% de les empreses avaluen periòdicament el funcionament dels òrgans de govern. Com es pot garantir que els consells funcionin de manera efectiva?
1: Bé, primer hi ha un aspecte, diguéssim, de formal, que és que les reunions tinguin ordre del dia, hi hagi documentació prèvia adequada per a les decisions, que aquesta documentació s'envia amb antelació suficient, no el dia abans, sinó amb antelació suficient. Després vindrà el tema recomanable, que és molt senzill, de l'avaluació. No? Igual que moltes empreses avaluen els seus equips, han d'avaluar també el seu màxim òrgan de govern, com a òrgan i a cada un dels seus integrants. Per un funcionament professional, recomanació, prestar molta atenció a la composició del Consell, Consell d'Administració o Consell Assessor. Convé que hi hagin independents, perquè ajuden a treure sentiments i donar objectivitat. El president del Consell és fonamental. Sense una bona presidència, el Consell no pot funcionar. I en aquest sentit és molt recomanable separar el rol de presidència del Consell i de màxima direcció executiva, perquè el Consell ha de pensar en l'estratègia i en controlar la direcció.
0: Clar.
1: Per tant, convé que estiguin separats.
0: Vanessa.
2: La veritat és que aleshores és molt important mesurar tot, no? Perquè també és una forma de veure doncs, si estàs allunyat o no dels teus objectius. Aleshores, òbviament, com totes les empreses, tenim el nostre pla estratègic. Sí que és veritat que és un pla estratègic molt, molt flexible. Aleshores, la veritat és que també estem, els eixos de creixement estan molt definits, no? Tant en tema internacional, actualment estem a 58 països, a 4 continents, i la nostra idea és cada any obrir nous països, tot el tema d'innovació, molt important innovar en cadascun dels sectors que treballem i després el sector, cada any també diversificar-nos sectorialment. Llavors això ho tenim molt mesurat i ha comentat una qüestió el Jordi molt important per nosaltres, que és la formació. Aleshores, ens obliguem i ha de ser així, anar formant-nos absolutament tant el Consell d'Administració com les pròpies mandos intermitjos, no? Pues en totes les noves tecnologies. I per nosaltres és molt important mesurar i també ser flexibles i també estar molt atents als nous canvis.
0: Clar.
2: Ara mateix és un moment de canvis.
0: Avui
2: mateix tenim un reunió de
0: si esteu en molts països, evidentment segur que us afecta, la guerra segur que us afecta.
2: Justament un dels nostres consellers independents ve de Madrid avui per decidir moltes coses i és una reunió extraordinària, amb un ordre del dia, i nosaltres per sempre sí que és veritat que, independentment de que ara el control de la família dels accionistes sigui un 90%, igualment nosaltres fem la junta d'accionistes amb notari, publiquem, enviem la informació abans perquè volem fer les coses bé.
0: Molt bé. Núria, com ho veus tu, això d'avaluar els òrgans de govern? Hi ha aquesta dada, no? Que només un 25%,
3: és que és completament necessari, és a dir, tant els consellers independents com els assessors independents han de tenir molt clar que tenen data de caducitat i quina és la seva funció dintre de l'empresa i que han de demanar la informació i que tenen unes responsabilitats. Per tant, és totalment necessari que s'avaluïn, perquè si no aportes, aparta.
0: Clar. Jordi, quins són els principals conflictes que poden sorgir entre membres de la família dins de l'empresa i com es poden gestionar sense que afectin a la gestió?
1: Els principals conflictes solen tindre que veure amb egos, diners i poder.
0: Enveges, també, no?
1: Egos, enveges,
0: sí,
1: no?
0: Exacte, sí.
1: Tenim en compte que els sentiments sempre estan presents, però les empreses familiars estan més presents, per bé i per dolent. I venen d'antic.
0: Clar, exacte. De ser quan era petita, no?
1: És a dir, a vegades els conflictes de nens es reprodueixen d'adults.
0: Més agreujats, suposo, a més, no? Llavors, perquè si barreges els diners, perquè quan de nens potser no hi ha diners pel mig, no?
1: Exacte, els no conflictes. Com gestionar-los? Perquè els conflictes no s'han d'evitar. S'ha de procurar que no sorgeixin i, si sorgeixen, gestionar-los. Com gestionar-los? Procurant que es mantinguin amb un objectiu, que no siguin personals, i com

0: eines, doncs convé elaborar una constitució o protocol familiar per preveure els possibles temes de conflicte, diners, poder, com el regulem, quines solucions donem, quins òrgans creem a l'empresa i a la família, tornar a dir, separar molt clar els rols de propietat, govern i direcció, i preveure recomanablement, en cas de que la família de per si no sigui capaç de solucionar el conflicte, mecanismes de mediació.
1: Exacte.
0: I com últim punt clau d'un protocol de constitució familiar per evitar escalar els conflictes al màxim, per veure un dret de sortida dels socis, que sigui just pel soci, i viable per l'empresa.
1: No?
0: I procurar que el conflicte, que a vegades és inevitable entre familiars, per motius legítims, no afecti l'empresa. I aquí tenim, jo recordo sempre, pos com és un cas molt, molt proper, que és el de Bonpreu. Els germans van arribar a la premsa, als tribunals, però el negoci va continuar com una moto.
1: Clar.
0: O qual vol dir que el negoci estava professionalitzat.
1: No?
0: Estava professionalitzat. I més a més, a cap dels socis li interessa que el negoci vagi malament.
1: Totalment. Em diuen que hem d'anar acabant. Núria, segurament tu també t'hauràs trobat assessorant a empreses familiars. Suposo que també estàs alineada amb el Jordi.
2: O sigui... no, és que no tinc res a afegir. Aquesta vegada m'ha deixat sense paraula.
1: Molt bé, molt bé.
2: No, no, és que ho ha explicat molt, molt bé. Sí, molt, o sigui, clar, bàsicament molt, és això, sí, és sí. Identitat, ego, no? Sí. Tema de diners i de poder. L'únic que potser afegiria com a petit matís és que s'ha de donar sortida al soci a nivell empresarial, però també s'ha de donar una sortida digna a nivell familiar.
1: Clar.
2: És a dir, que es pugui explicar bé dins de la família, perquè després es reuniran per Nadal o no, però hi ha la possibilitat.
1: No, totalment. Perquè a mi m'ha agradat molt això que deies de la mediació, no? Que no vol dir que cadascú tingui el seu advocat, sinó que hi hagi un element que faci de mediador, no? Que suavitzi una mica les posicions contràries de...
0: Que ajudi a que les parts trobin la seva solució.
1: Exacte, molt bé, molt bé. Vanessa, vosaltres no heu tingut aquest problema, gràcies a Déu, afortunadament, no? Però vull dir-te
3: no, que... nosaltres, jo afegiria, no?, tot el que he comentat, doncs, el poder, els egos, el tema de remuneració, és el tema també dels diferents ritmes, que també ho heu apuntat, perquè és veritat que les personalitats es defineixen també, en el nostre cas és molt complementari, és molt complementari, i llavors anem al mateix ritme, després consensuem, i si ens equivoquem juntes, i si l'encertem, doncs ho celebrem juntes.
1: Sí.
3: I també és molt important, això també, que les famílies també celebrin coses juntes, i nosaltres ara ho acostumem a fer. Abans només treballaven, ara també ens deixem el nostre espai per celebrar i compartir.
1: Molt bé. No sé si vols aportar alguna cosa més per tancar, Núria?
2: No. Bueno, el punt aquest de celebrar-ho plegats jo el trobo importantíssim.
1: Que bo.
2: Perquè crees un espai de unió d'empresa i família. I a partir d'aquí es pot créixer molt.
1: Molt bé, doncs hem de deixar aquí. Moltes gràcies a tots tres. Està clar que, evidentment, això ja, aquesta diferenciació entre empresa familiar o família empresària. I al final també s'ha de tenir molt clar el que deies, Jordi, abans de què es vol fer, no?, amb una successió, si cal seguir, si cal vendre, o sigui, tenir com una mica ja previst diferents situacions i comunicar i escoltar totes les parts. Doncs moltes gràcies, Jordi Tarragona, professor de la UPFBSM i assessor de famílies empresàries, Vanessa Martínez Chamorro, CEO de Grup Carinsa, i Núria Correts, CEO d'Aina B2B. Fins la propera, gràcies.
0: I moltes gràcies.
2: Fins la propera, gràcies.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora que diu que la IA no substituirà el pensament humà, sinó que el complementarà. De la Fei-Fei Li, científica

0: O sigui, el problema no és la tecnologia, sinó l'educació i cultura, per exemple.
1: Totalment.
0: Ara, doncs, mires una notícia i no és com un hàbit de mirar diferents notícies, contrastar la informació. La desinformació sempre ha existit des de molts anys.
1: Totalment.
2: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya.

0: suerte.
1: Un besazo enorme.
2: Gracias,
1: enorme.
2: A ti. Gracias.
1: Adiós.
2: Buen día.
0: Hasta aquí, la dosis de teatro, en breve la dosis del choque de generaciones.
3: Las colillas de los cigarrillos son muy contaminantes. Nunca deben tirarse al suelo y mucho menos por la ventanilla del coche. Además, en verano son un gran peligro de incendio. Hay que asegurarse de apagarlas completamente.
4: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
5: Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
6: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272.
7: Medishore. Ofertas límite en El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica 7 kilos, 149 euros. Y regalo de loncheado a máquina y envasado al vacío por valor de 30 euros. Además, aceite de oliva virgen extra ojiblanca en nuestro, garrafa de 5 litros. El litro sale a 3,99 euros. Son las ofertas límite. Solo 4 días, del 27 al 30 de agosto. En tienda web y app del Corte Inglés.
8: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
9: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
10: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
11: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 2015 78 i al web ramonvilella.com.
12: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Viatgem fins a la costa atlàntica del Canadà, a Nova Escòcia, per descobrir Lunenburg, una petita ciutat marinera situada a poc més d'una hora de Halifax. El primer que es veu és el port. Barques de pesca, molls de fusta, magatzems davant de l'aigua i cases pintades de vermell, de blau, de groc o de verd. El centre històric forma part del Patrimoni Mundial de la UNESCO perquè conserva molt bé el traçat colonial britànic del segle XVIII. Els carrers pugen des del port en pendent, amb cases de fusta, porxos estrets, finestres blanques i façanes que semblen pensades per resistir hiverns llargs i vent de l'Atlàntic. Lunenburg també està molt lligada a la construcció naval. Aquí va néixer la goleta Blue Nose, que fins i tot apareix a les monedes de 10 cèntims. Una visita comença caminant pel waterfront, la façana marítima. Allà hi ha Fisheries Museums of the Atlantic, on es pot entendre

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio d'estiu. El programa que, mentre estem allò recuperant forces, agafant ganes i vivint experiències per poder-vos-la explicar, ja sigui en format de sèries, de videojocs, de pel·lícules, de teatre, de història, del que sigui, doncs ens permetem aquestes setmanes escoltar el millor del que ha donat de si aquesta temporada de Nits de Ràdio. Per tant, des d'ara i fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio d'estiu. Vinga, som-hi!

0: Quan sona aquesta sintonia és que ho passarem bé, perquè és temps per l'humor, temps pels nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. Vamos! Vinga! Ui!
1: Ui!
0: Ui! Ui! Quasi! Quasi, quasi! Sí, sí, crec que tenim... Tenim el Marc un altre cop a l'estació internacional des d'on fa les seves...
1: Igual tiene algo de metal.
0: De metal, exacte. Tiene el metal virus.
1: Exacte.
2: Fahrenheit.
0: Estàs a un Fahrenheit, dius?
1: En el penthouse.
0: Ah, està un fire, està un fire. Sí, sí.
1: Eso está claro. Que no se le oye con los tubos esos que irradian para salir de la gravedad.

0: Exacte. Bueno, escolta, aquesta setmana és evident que la notícia de la setmana és que Florentino Pérez es dona de baixa de l'ABC. Això és el més important, possiblement, de totes les seves declaracions. Jo crec que ha creat un...
1: Hi ha una cosa més important, una cosa més important.
0: A veure.
1: Que els trioneros...
0: A veure, Marc, intenta-ho ara, que se t'anava una mica.
2: A mi, aquesta persona...
1: La cosa d'aquesta setmana és que els tribuneros...
2: Aquesta persona és molt bona.
0: Ai, em sembla... Em sembla
2: molt...
0: Sí, senyor, sí, senyor. És meravellós perquè, com diu el Sergi, ni creant un personatge et surt així. O sigui, el tema és que els dos cops, quan anava la part important del que anava a dir, és quan se li talla el micròfon.
2: Està on fire
0: total. M'ha semblat entendre, Marc, que deies que els tribuneros no van a dimitir, no?
1: Exactament.
0: Vale, bueno.
1: És això.
0: Vale, bueno. És que tenim el Marc, que clar, amb tot això de les...
2: Aprovecha ahora para preguntar.
0: Aprovecha para irle preguntando i que després ja vagi contestant, clar, perquè és que si no es fa molt complicat. Pensa que anar, que el so vagi fins a l'estació internacional i torni, això és complicat, vull dir, clar, prou feines encara que entenem alguna cosa. A veure, dèiem que això ens ha donat una idea, el Florentino, que és que si mai ens hem de donar de baixa pues del Netflix o del Movistar o del que sigui, doncs podem fer una roda de premsa i aprofitem per dir, pues mira, vamos a darnos de baja, me sabe mal porque ya mi padre ya me dio esta línea de teléfono, pero me voy a dar de baja porque, escolta, perquè m'han pujat la tarifa o qualsevol cosa d'aquestes, eh? Podríem organitzar rodes de premsa. Aquí hi ha negoci, Sergi.
2: Yo pienso...
0: Sí?
2: Que se le oye respirar a veces.
0: No, perquè sabem que hi és. Sabem que hi és. Digues.
2: Però espera.
1: Soc tu padre,
2: Luc. Psicofonies.
0: Avui és Marc psicofonia ja la Berta avui.
2: A estas horas de la noche me entra como un... Saps un calfred d'aquest?
0: Sí, sí, jo vaig mirant enrere, no sigui que se m'aparegui algú de cop i volta.
2: Mi padre.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do. Escolta, Sergi, veus negoci aquí a organitzar rodes de premsa a la gent cada cop que es vulgui donar de baixa d'algun servei?
2: Està clar que no som tan importants, no?, per fer això, o què?
0: Bueno, un...
2: Perquè si no, està lleno. Perquè clar, aquí la gent es va canviant cada dos per tres. Oye, que me doy de baja, aquí me dan más. A mi, pum, pam, pim, pum.
0: Sí, però potser una persona no...
2: Esto parece... Es que es como un negocio, ¿sabes?
0: Sí, però potser una persona no ens faria en cas, però si ens ajuntem 10 o 12, saps què vull dir? I organitzem com un evento. Evento de darse de baja.
2: I llavors, un Palau Sant Jordi.
0: Un Palau Sant Jordi hem d'omplir molta gent, que es doni de baixa. Però bueno, sí que unir-nos uns quants i donar-nos de baixa, no? Per exemple, el Max hauria de donar de baixa de la companyia que té. Digues.
2: Esto que es como un esto de anónimos.
0: De anónimos.
2: Los que nos donen de baixa.
1: Sí. Ja
2: estàs bé? A veure què diu. Espera, està fort.
0: Ai, per favor. Ai, és que no puc. És que no puc parar de riure. Perquè ja, diu, ja estic aquí. I doncs quan va dir lo important, se li talla. És que així no hi ha manera, Marc. A veure.
2: Cuando ya se conecta al robot de amor, ya no
0: lo entiendo.
2: Cuando se conecta al robot,
0: feia temps que no, que,

0: Que no reía tan. Oye.
1: Esto es como los egipcios que te dicen tribunero, yo soy tu padre, y tienes que
0: Saps què passa?
1: descubrir el puzzle.
0: Sí, no, no, és com exacte, és com els egipcis. De fet, ens envia pues, un halcón, un no sé què, ens va enviant petits símbols i nosaltres hem de desxifrar el que està dient. Està, ojo que aquí pot estar un nou tipus de negoci també de comunicació.
1: Claro, te lo
0: De...
1: explica el Marc.
0: Sí, a veure, Marc, explica't, a veure.
2: Encantado, tutor. No, sí, está.
1: Está muy mal.
0: Està matant la cosa. És meravellós. És meravellós perquè ens perdem la part més important. No és que no sigui important l'altra cosa que dius, Marc, però és que quan... Ai, per favor, hem de patentar aquest...
1: Directa, le va
0: Sí.
1: dando la vuelta para que tú vayas haciendo el camino.
0: No, no, és...
1: Ara,
0: Ara.
1: ara,
0: Ai,
2: ara.
0: digues,
2: Això és que...
0: és que amb prou
1: No, no, però
0: feines, amb prou feines
2: això
0: arriba.
2: és censura.
0: Això és censura, exacte. Ara, mira, ara t'hem entès. T'hem entès el que et queixes de que això és
1: Home, ho
0: censura.
1: has entès tu, vamos.
0: No, home, perquè ja m'estic acostumant. Ja estic entenent el llenguatge, el nou llenguatge del Marc, que
1: Què és això?
0: és que està inventant la ràdio per gestos, que és una cosa meravellosa.
1: Sí, és la...
0: És el futur.
2: La ràdio en Morse.
0: A la ràdio en Morse, mira, hem entès alguna cosa. Hem entès alguna cosa, un fort aplaudiment.
1: Sí, perquè hasta ahora para mí era como conceptual,
0: Sí, és ràdio conceptual, que escoltes un concepte o no i intentes treure tot el que seria el context, no?
1: Tú te haces la película.
0: Tu te, sí, tu te haces la pel·lícula al final i ja està, l'important és això. Ui, de veritat, quins moments que ens dona a vegades la...
1: Participar. Vinga,
0: Sí.
1: Marc, si us plau.
0: Va, vinga, Marc,
1: Participa.
0: aviam si te pillem alguna frase més. Va, vinga, anem a intentar-ho. Va, vinga. Els oients també, a casa seva.
2: Consum. Espacio.
1: Pero esto ya es delirante. Primero es una respiración que ya digo, madre mía.
0: És que té raó el Sergi. És a dir, ens entra la respiració perfecta, que dius, mira, està respirant bé. És meravellós. És un nou tipus de censura que no s'havia estudiat mai i que és superelegant, perquè clar, vulguis o no, el pip, doncs era... És desagradable, però clar, que tu escoltis una persona que et quedes tranquil perquè dius, està respirant, aquesta
1: Oh
0: persona
1: my God.
0: està viva, però a l'acabar dir alguna cosa... Ai...
1: Alargarla, hacen, pero
0: Eh,
1: no,
0: no,
1: no
0: no,
1: puedo respirar,
0: no, no,
1: respirar.
0: aquí que respiri bé el mar. Una altra cosa és a la que comença a treure aire per la boca, ja no d'això. Bueno, si no, fes-ho per gestos. No sé, Marc, a veure si pots fer algun gest, alguna cosa.
2: Us estic enviant senyals de fum.
0: Ara
2: A veure si
0: sí!
2: em veieu.
0: Ara sí que l'hem escoltat bé, que ens estan...
1: Oh,
0: Ens... Ei!
1: oh,
0: Marc Gelabert! Sí, senyor! Sí,
1: el fum,
0: el
1: ja està.
0: fum. No, no, ens ha enviat senyals de bau, saps? Com de... A veure, Marc, has aconseguit donar-te de baixa d'alguna cosa? Home, de la companyia telefònica ho hauríem d'intentar.
2: Estic perdut aquí a l'espai, no sé on sóc ja.
0: Bueno, home, ara cada cop t'escoltem més a prop, deus estar més a prop. Deus estar ja... Deus...
1: Hosti, que fuerte, clar, perquè està a l'espai, però si estigués a la Terra és per a canviar-se de companyia.
0: No, però tu pensa que estava a l'espai i com que tot va rotant molt, igual li ha enganxat un moment que no rotava bé això, saps? I llavors la connexió es perd perquè va via satèl·lite. Tot això amb el satèl·lite.
2: Estic a la cara oculta de la Luna.
0: Està a la cara oculta. Ara se li entén tot. ara se li entén tot. Bueno, mare meva, que hem patit, Marc, eh? Perquè, clar, és això que dius.
2: Sí, sí.
0: No, home, ara
2: jo ja... també, no vegis les postures que... No vegis les postures que he arribat a fer per tenir cobertura.
0: Clar, perquè, vulguis o no, a l'estació internacional no tens molta mobilitat. Saps allò que diuen? Mou-te una mica! A veure si així agafa una mica més d'això. Però, clar, a l'estació internacional no et pots moure molt. És allò que, com a molt, gires, no? És allò de muévete i mou les celles, no?
2: M'he hagut de posar el traje i sortir a l'espai a veure si així tenia més cobertura.
0: O sigui, en aquests moments estàs fent un passeïto d'aquells especials...
2: Sí, el paseíto, el breaking dance.
0: Està fent el breaking dance allà dalt, t'imagines? Uno, el cruceíto. Home, tu, és fort això, eh? Bueno, recuperant el tema, podem fer algun tipus d'aplicació, Sergi, en la que doncs, la gent es doni d'alta i, jo què sé, un cop per setmana, no?, organitzem com si fos una roda de premsa i tota la gent que es vulgui donar de baixa d'algú, doncs que coincideixi aquell dia. I escolta, repartim gastos.
1: No, a veure, un moment. És que ja... Però i jo, haciendo de profe, sustituyendo, que hora de baja del instituto este, hora de alta, que me hacen una fiesta cada vez.
0: Clar.
1: I me dan regalos quan me voy.
0: Sí.
1: Què vols, que fem alguna cosa
0: així? Sí.
1: Una fiesta, no?
0: Una fiesta. Una fiesta.
1: Ah, és que una fiesta vende. Una fiesta vende, venga.
0: Una fiesta vende. Com li podríem
1: una
0: dir a l'app?
1: A l'app. La sí. Fiesta vende.
0: La fiesta vende, eh? M'agrada molt com a nom genèric d'aplicació. Saps allò que a vegades obres el d'això, la botiga, diguem-ne, del Google Play o el que sigui, i et proposa aplicacions? A mi em proposa una aplicació que es diu la fiesta vende i jo me la baixo. Després ja miro aviam què... aviam què és, no? O quan baixeu aplicacions mireu les valoracions que té, ho dic perquè no sé si tindrà bones valoracions la fiesta vende.
2: Bueno, perquè ja no hi quedarà ningú, tothom haurà marxat.
0: Clar, és veritat, és a dir,
2: sí,
0: la gent es donarà de baixa, vols dir, de la pròpia aplicació, no? És possible.
2: Sí. Bueno, que fes en bucle.
0: Entres en bucle.
2: Entres, et dones de baixa. Sí.
0: Clar.
1: És
0: com
1: un... Sí, tu traductor.
0: Saca el traductor.
1: Sí, sí. El traductor eres tu, que t'havies acostumat, no?
0: Sí, que passa és que, clar, m'he desacostumat molt ràpid, perquè de cop se l'entenia tot, i ara, clar, són unes pauses diferents.
1: Però, doncs, més o menys, atén-nos un resum. Què bueno, és el que està dient?
0: Està dient que és un bucle sin fin de donar-se d'alta i donar-se de baixa, perquè hi ha gent que constantment, allò, mira que me voy de companyia, eh? Ui, no te vayas, i llavors... doncs et donen millors condicions. I a la que despistes una mica et tornen a pujar el preu fins a on estaves. I has de tornar a trucar, ui, que me voy, ui, que me voy. I llavors, al final, doncs, clar, hauríem d'estar fent rodes de premsa constantment, no? Era això, més o menys, Marc?
2: Sí, això.
0: Molt bé.
2: I que haurien d'haver-hi psicofonies.
0: Haurien d'haver psicofonies?
1: Algo de...
2: Tutorials?
0: Tutorials?
2: Hi ha algú... Hay alguien más.
0: Haurien d'haver tutorials, eh?
1: Como afectomía o...
0: Oi. Avui, mira, sort que ja s'està acabant el... No, sort que ja s'està acabant el programa perquè a mi m'està explotant una neurona. O sigui, haurien d'haver, dius, tutorials per poder donar-se d'alta i de baixa, no automàticament.
2: Sí. Hay alguien... Se me oye.
0: És meravellós. És
1: el d'alta bashing.
0: És el d'alta bashing, sí senyor. Sí senyor.
1: Seràs de alta, seràs de bashing. Sí.
0: Oi, d'alta bashing, sí senyor. És un nom perfecte d'aplicació, d'alta bashing. Jo ho veig, això, eh?
1: La gent que està enganxada.
2: Alguns en Mallorca, ja ho fan.
0: Ah, mira, l'intès. Exactament, d'altabaixing dels balcons fan a Mallorca. Sí, sempre és internacional aquesta prova, eh? Ve gent de... Bueno,
1: perquè només és baixing, eh?
0: És més, sí, és veritat que és més baixing que el 5, sí. De fet, és gent que es dona de baixa sense donar-se d'alta.
1: Perquè Sí, clar, si puges diverses vegades i només et tires una, tres vegades d'alta i una de baixa, no, sí. No sé, no.
0: No té molta...
1: Ha de ser automàtic, d'alta-baixing.
0: D'alta-baixing m'agrada com a nom d'aplicació.
1: Avui em dono d'alta i avui em dono de baixa.
0: Sí.
1: I has de tenir 5 per anar treballant.

0: coses i tal.
1: I llavors, des d'aquesta aplicació, et pots donar d'alta a qualsevol companyia, del gas, de la llum, de telèfon, de diaris, de tot, no?
0: Explica-li, explica-li, Marc.
1: A veure, Marc, com funciona?
2: Jo... Ah, un, dos, tres, probando, un, dos, tres,
0: tiene inteligencia artificial, el uno, el dos, el tres.
1: Saps què crec que ha passat, Sergi? Que li han fet un reseteo de fàbrica, saps això de que torna a començar?
0: I clar, aquest és el personatge.
1: Sí, sí, sí, és un personatge que l'han resetejat i ara ha de tornar a començar, clar, ha de tornar a aprendre a comptar, les lletres, els números, clar, ho està fent tot.
0: Pregunta-li tu el que vulguis, algo sencillo.
1: Sí, algo que puguem entendre. Marc, sí, t'agrada el nom de Delta Bashing per donar-te d'alta i un cop t'has donat d'alta que puguis donar-te de Bashing?
2: Sí, sí, és un bon nom. Tot el que acabi a Ming sempre és bo.
1: Molt bé, això s'ha entès bé, això ho has entès fins i tot tu, Sergi, eh? Fa falta traductor, ho has entès?
0: Però ja ho sabem, en plan, està en el manual dels tribuneros.
1: Sí, senyor. En el manual, sí, sí.
0: Fem massa, sí.
1: Hauríem de treure un llibre, la versió anual, no?, del manual del tribunero, de Nits de Ràdio, on expliquéssim aquests conceptes claus, no?, que tenen a veure, doncs, amb aquestes característiques, eh?
2: Ei, aló...
1: No, ara t'escolto tu, ara és l'altre el que t'escolto.
0: Ara sí, aprofita, Marc.
1: Aprofita, Marc, digues la teva.
0: Què li va assistir avui?
2: Ara?
1: Sí.
0: Sí, sí.
2: Ara hi hem de deixar parlar?
1: Sí, sí, sí, endavant. Endavant.
2: Sí? Doncs m'he quedat sense paraules.
1: Veus? És que clar, és que ja m'ho imaginava, això.
0: Ja m'ho imaginava. Estava en un sitio que no podia apuntar, nen.
1: En fi, doncs escolta, la setmana que ve ja mirem de contactar amb tu quan l'estació estigui ben centrada en tot el que... En tot lo que
2: no, miraré de tenir la Ouija arreglada.
1: Ah, exactament. Tu, mira, en el proper passeig especial arregla la Ouija perquè ens puguem... ens comem mica a mica. I al final, l'objectiu, Marc, s'ha aconseguit, que és fer-nos riure. Hem rigut el Sergi i jo, i espero que els nostres oients, com temps feia que no aconseguíem...
0: Todos, como en una tribuna, hemos reído.
1: Exactament, eh? Escolta, o sigui, que visca la comunicació, visca l'Estació Internacional de Mediona, i la setmana que ve intentem escoltar-nos aquí als tribuneros amb en Marc Gelabert i en Sergi Purcell. Fins la propera setmana!
0: Visca! Visca! Visca! Visca! Visca!

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

Posegeu Cocker cantant With a Little Help from My Friends mentre apareix un nen de 12 anys mirant per la finestra. Sembla una cosa fàcil. Tothom pot tenir una bona idea. El difícil és que aquella mateixa idea, repetida cada setmana durant 6 anys i 115 episodis, continuï fent el mateix efecte al primer acord de guitarra. Això és el que va aconseguir Aquellos Maravillosos Años, la sèrie que als Estats Units es deia The Wonder Years i que la generació dels 80 i 90 va absorbir amb una naturalitat que tenia molt poc de natural. Era una sèrie d'una intel·ligència formal extraordinària que semblava senzilla. I com tot el que sembla senzill, era impossiblement difícil de fer.

0: A Neil Marlens i Carol Black, una parella. Literalment, eren marit i muller. Havien estat treballant en un guió per a una pel·lícula que tenia com a característica distintiva un narrador en off que comentava el que passava. En un moment donat van pensar que aquella veu en off podria ser la d'un adult que recorda la seva adolescència, situant-la a finals dels 60 i principis dels 70, que era exactament quan ells havien crescut. Van agafar el guió, el van convertir en un pilot de televisió i el van oferir a l'ABC. La cadena volia 13 episodis per a la primera temporada. Els creadors van dir que, d'acord, però van lliurar-ne 6. Perquè 13 no en podien fer i més val prometre poc i complir que el contrari. ABC va acceptar. Era el 31 de gener del 1988. L'elecció del nom del programa era una broma irònica que poca gent va captar. Wonder Bread era una marca de pa de motlla americà dels anys 70 que en els seus anuncis parlava de The Wonder Years, els anys prodigiosos del creixement, dels 12 als 17 anys. Marlens i Black van agafar aquella frase publicitària i la van convertir en el títol d'una sèrie sobre el fet que créixer, en realitat, no és prodigiós ni gens senzill. La cerca del protagonista va ser un procés que hauria pogut durar mesos i que va durar pocs dies, perquè va passar una cosa poc habitual. Els 5 directors de càsting que van consultar els creadors van recomanar exactament la mateixa persona, Fred Savage, un nen de Chicago que havia fet un paper secundari al film La princesa promesa i que en aquell moment estava gravant una comèdia titulada Viceversa. Marlens i Black mai no n'havien sentit a parlar. Van demanar un muntatge en brut de Viceversa i el que van veure els va convèncer sense reserves. No buscaven un nen que actuava molt bé. Buscaven un nen que semblés un nen de veritat, que és una qualitat molt difícil de trobar en un actor infantil. I Savage en tenia de sobres d'aquesta qualitat.
1: En 1968 yo tenía 12 años. Aquel año pasaron muchas cosas. Ben McLean ganó 31 partidos, aparecieron los mods y yo acabé mis primeros estudios en la escuela elemental y empecé el bachillerato. Pero a eso ya llegaremos. No hay mejor forma de decir esto. Yo crecí en los suburbios. Creo que la mayoría de la gente cree que el suburbio tiene todas las desventajas de la ciudad y ninguna de las ventajas del campo. Y viceversa. Pero en cierto modo, aquellos fueron años maravillosos para los que vivíamos en los suburbios. Fue una edad de oro para los niños. Ese soy yo, Kevin Arnold, 1968. El verano antes de empezar el bachillerato.
0: El paper de Winnie Cooper, el gran amor de Kevin Arnold, va estar a punt de recaure en una altra actriu. La candidata final eren dues germanes, Danica McKellar i Crystal McKellar. La directora de càsting, Mary Brooke, va reconèixer que la decisió va ser gairebé un llançament de moneda. Va triar Danica per dos motius pràctics. Era lleugerament més gran que la seva germana, el pilot incluïa una escena de petó, i tenia els cabells foscos que combinaven millor amb els de Savage. Crystal va quedar-se sense el paper de Winnie, però no va quedar-se sense feina. Els productors hi van crear expressament el personatge de Becky Slater, la rival de la Winnie. La indústria de vegades té una manera molt seva de compensar les persones. El pilot es va emetre el 31 de gener del 1988, just després de la Super Bowl número 22. Una decisió estratègica. La Super Bowl era l'esdeveniment televisiu amb més audiència de l'any. I el que s'emetia immediatament després podia beneficiar-se de totes aquelles persones que ja tenien la televisió encesa. I la veritat és que la jugada va sortir bé. Amb tan sols 6 episodis emesos, The Wonder Years va guanyar el Primetime Emmy, el millor programa de comèdia, el 1988. I Fred Savage, amb 13 anys, es va convertir en l'actor més jove nominat mai a un Emmy com a millor actor principal en comèdia. El 1989, el programa afegia el Premi Peabody a la vitrina. La sèrie estava rodada en pel·lícula de 16 mil·límetres, a diferència de la majoria de sitcoms de l'època que s'enregistraven en vídeo davant d'un públic en directe. I no tenia riures enllaunats. Dues decisions que en el context televisiu de finals dels 80 semblaven herètiques i que van canviar la indústria. Sabia, no? Ho va explicar anys després. La sèrie va demostrar a tota la televisió americana que era possible rodar una comèdia sense riures enllaunats, amb una sola càmera i amb veu en off, i que el públic no necesitaba que ningú li digués quan havia de riure.
2: Entre el tráfico y el trabajo puede que venga nervioso, así que procurad que no se enfade. Siempre está nervioso.

0: nervioso.
1: Es verdad. Siempre está nervioso, pero aún no está enfadado. Mientras mantengamos ese equilibrio, todo irá bien.
2: De bombardeos en masa.
1: Hola, cariño, ¿qué tal el tráfico?
3: El tráfico es el tráfico. Papá hablando era muy espartano.
1: Karen, has dicho que llegarías pronto y me ayudarías con la cena.
4: Calma, mamá, ¿eh?
1: Sí, calma, pero has dicho que me ayudarías con la cena.
4: Tu vida está llena de malas vibraciones, mamá. Yo de ti iría con cuidado.
1: Gracias, estaré atenta. Mientras tanto, cuando tu padre vuelva, procura no hacerle enfadar, ¿eh?
5: La veu de l'adult Kevin Arnold la posava Daniel Stern, que molts poden recordar com un dels lladres de Solo en casa. Stern, però, no va ser la primera opció. El pilot original el narrava un altre actor, Eric Gross. Quan ABC va aprovar el projecte i es va refer l'episodi per a l'emissió, van substituir Gross per Stern. Una d'aquelles decisions que canvien una sèrie de manera fonamental sense que l'espectador ho sàpiga mai. La banda sonora és un dels elements que fan la sèrie única i, paradoxalment, és el motiu pel qual The Wonder Years va tenir durant molts anys problemes seriosos per ser editada en DVD. Cada capítol estava ple de cançons originals de l'època, dels Beatles als Rolling Stones, de Creedence Clearwater Revival a Carole King. Tot aquell material tenia drets d'autor. Quan van intentar llançar la sèrie en format domèstic, el cost dels drets era tan elevat que l'edició resultava inviable. El resultat és que durant anys, The Wonder Years va ser una sèrie que tothom havia vist, però que ningú podia tenir a casa seva. Finalment, el 2014 van aconseguir fer-ne l'edició completa als Estats Units i a Espanya va arribar al 2016. La relació entre Kevin i Winnie va tenir una pausa forçada entre la tercera i la quarta temporada per un motiu estrictament biofísic. Danica McKellar va fer l'estirón de creixement que la va deixar significativament més alta que Fred Savage. En pantalla, la parella no podia estar junta sense que la diferència de mida resultés estranya. Van mantenir els personatges separats fins que Savage va créixer prou per igualar l'alçada de la seva companya. Una de les escenes més romàntiques de la sèrie, el primer T'estimo, entre Kevin i Winnie, es va rodar amb els dos actors per separat. McKellar va explicar en una entrevista que els guionistes robaven frases de les seves converses privades amb Savage per posar-les als guions. Hi havia molt poques línies entre la ficció i la realitat d'aquella amistat. La sèrie va acabar el 12 de maig del 1993 d'una manera que va decebre molts espectadors. La revelació que Kevin i Winnie no acabaven junts. La Winnie marxava a estudiar art a París. Kevin acabava amb una altra dona, tenia un fill i el seu pare moria dos anys després. El productor Bob Rush va reconèixer que el final no era el que hauria volgut. Però com no ho sabien fins a l'últim moment si la sisena temporada seria la definitiva, va deixar l'acabament obert fins que Daniel Stern va gravar la narració final. El missatge que volia transmetre era senzill i gens comercial. La vida no acaba com t'agradaria que acabés. Què és exactament el que fa que sigui vida i no ficció?
6: ¿Por qué obligarla a ella a afrontar aquel dolor, aquella agonía? No, lo mejor que podía hacer era callármelo.
7: Bueno, y nos mudamos. ¿Qué?
6: Ella, claro, se lo tomó muy mal.
7: Creo que podremos arreglarlo.
8: ¿Qué?
7: Bueno, puede que no sea tan malo.
6: Me pareció que no estaba considerando las consecuencias de todo aquello.
7: Winnie, ¿no sabes que es imposible mantener una relación a larga distancia?
8: Bueno.
7: Oye, Susan Berluti y Jeff cortaron solo porque fueron a vivir a barrios distintos.
5: A España la serie va arribar a la 2 de Televisió Espanyola i va tenir el mateix efecte nostàlgia que tot arreu. Maria Teresa Campos va convidar a Lay Mills, la mare de la família Arnold, al seu programa de televisió. La connexió entre aquella família suburbana americana dels 60 i el públic espanyol dels 90 explica moltes coses sobre la universalitat de la sèrie, però l'herència més clara d'aquells maravillosos anys a Espanya la va formular sense cap dubte una producció que va arribar 10 anys més tard. Cuéntame cómo pasó. Un adult que recorda la seva infantesa amb nostàlgia, la família del barri, el pes de la història com a taló de fons. La mateixa estructura, diferent geografia, diferent dictadura. A la sèrie hi van aparèixer en papers petits dues cares que anys més tard el món reconeixeria de sobres. David Schwimmer, que feia de Nubi de la Karen, la germana gran, i Giovanni Ribisi, que apareixeria en un parell d'episodis sense que ningú pogués intuir que 10 anys més tard seria un dels actors de caràcter més buscats de Hollywood.
9: Allí estava, el retrato de la hormiga obrera,
0: trabajando sin parar y con todo el peso del mundo sobre sus hombros. Pues no

0: una setmana més tenim moltes ganes de que ens expliquin històries de la història, que ens puguem aprendre de fets que han succeït i com van ser i com de curiosos poden arribar a ser aquests fets històrics i de que a vegades es coneix el més general, però a vegades hi ha detalls que ens poden cridar molt l'atenció i que poden ser molt interessants de conèixer, i això ho fem totes les setmanes amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Avui cap a on viatgem, com ens hem de, anava a dir, de disfressar, com ens hem d'equipar?
1: Doncs mira, jo avui et diria que per començar et posessis botes.
0: Val, molt bé.
1: El barret és opcional, però sí que et posaria un pantaló que t'arrapi bé les cames.
0: Val.
1: Però no tenir irritacions, perquè avui muntaràs a cavall.
0: Ah, escolta, Déu-n'hi-do.
1: Avui tiraràs tota l'entrevista muntat a cavall.
0: Home, tota l'entrevista igual és molta estona, Òscar.
1: Mai se sap. Mira, avui no gastes tardis, però gastes cavall.
0: Totalment.
1: Perquè avui parlem de la cavalleria en la guerra moderna. Uh-huh. Clar, pensem que, per exemple, tots tenim imatges, el cinema, òbviament, ens ha portat al cap. Recordem, per exemple, a Errol Flynn com a general Custer en la carga del sèptimo de cavalleria en Little Big Horn, que no li va sortir bé. O, per exemple, també altres càrregues de cavalleria com la famosa càrrega de la Brigada Ligera a la batalla de Balaclava, a la guerra de Crimea, on també a la pel·lícula que van fer també estava Errol Flynn, sembla que li agradava anar molt muntar a cavall. Doncs també més recentment, si recordeu una pel·lícula de Steven Spielberg, Caballo de Batalla, hi havia una seqüència en què hi havia una càrrega de cavalleria en plena guerra, Primera Guerra Mundial.
0: Mm-hmm.
1: Clar, un esquadró britànic allà, tots muntats a cavall, cap allà, davant de l'enemic, els alemanys, que els esperaven amb atralladores, ja podeu imaginar que la cosa no va acabar bé.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, diguéssim, aquesta seqüència, en aquesta pel·lícula en particular, Caballo de Batalla, donava aquesta idea de que la cavalleria ja... Què estan fent a cavalleria una guerra moderna? Si no poden fer res davant de metralladores, davant de canons. I bueno, potser sí, potser no, però la cavalleria, fins gairebé al final de la Segona Guerra Mundial i en alguns països encara una miqueta més, formava part dels exèrcits moderns. És a dir, que la cavalleria no era una arma, diguéssim, antiga, que quedava com una mica així estrafolària. No, no. Era una arma que fins i tot, en segons quins moments, podia ser molt decisiva. I per parlar d'aquest tema de la cavalleria en la guerra moderna, tenim aquí, i ja passo al castellano, Ismael López. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
0: Pues nosotros satisfechos y felices de poder volver a escucharte y que nos cuentes de esta historia tan curiosa que seguro que mucha gente le llama mucho la atención.
2: Pues sí, bueno, antes de nada, más contento estoy yo de poder hablar con vosotros.